0: En el que portem de 2026, el 72% dels cotxes matriculats a Catalunya ja són electrificats. Els que dominen el mercat, de moment, són els híbrids no endollables. Catalunya també és líder en punts de recàrrega amb més d'11.000 places.
1: El cotxe elèctric que es preveu doncs, com aquest futur, però és veritat que encara, malgrat aquests punts de recàrrega, són conegudes no? les demandes dels que tenen un cotxe elèctric que estan molt concentrades en determinats llocs, aquests punts
2: no
1: de recàrrega.
2: No és fàcil, jo no ho sé, perquè no tinc ni carnet, no. Però...
1: Tu no tens carnet, Susana?
2: No. Seria molt mala conductora, crec que li faig un favor a la societat.
1: No, home, no. I tu, Vicenç, sí. Tens carnet o no tens carnet?
0: Jo sí que
1: en tinc. Ah, tu tens carnet. Tu ets com els... De fet, tu tens carnet, però hi ha molts joves d'avui dia que no en tenen de carnet.
0: Sí, vull dir
1: que...
0: També.
2: Jo sóc una avançada al meu temps.
1: Ets una avançada, Susana, o sigui, que això de l'edat. Doncs res, tu, amb el Dia Mundial del Vehicle Elèctric arribem pràcticament a 7:45. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias.
2: Radio Barcelona. Cadena SER.
3: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
4: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina en bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
5: Salud y bienestar. La ventana natural.
6: Para que tu cuerpo se sienta bien, Magnesio Premium con 5 sales. Disminuye el cansancio y cuida tus huesos y articulaciones. Con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Magnesio Premium con 5 sales. De venta en farmacias, herbolarios y...
5: La ventana natural.
2: Hoy por hoy, Catalunya, amb Gisela Rodríguez.
7: Bon dia. 5 comarques estan en alerta per la pluja. Són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Baix Penedès. Ha començat a ploure amb ganes, ara hi anirem. I s'han suspès les classes en aquestes 5 comarques. Comencen a haver-hi ja també problemes a Rodalies a causa de la pluja. Els trens de les línies regionals Sud i R2 Sud, entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú, i entre Roda de Berà i Sant Vicenç de Calders, circulen més lents del que és habitual.
8: Relarsa, especialistes en vidres, us ofereix la informació del trànsit.
7: Són les notícies amb les quals encapçalem aquesta informació, però anem a veure també quina afectació està tenint tot plegat a les carreteres. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
9: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres davant les fortes pluges torrencials en algunes comarques. Recordem que cal evitar al màxim els desplaçaments. A hores d'ara ja tenim un accident a la C-16 a l'altura de Terrassa que deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle variat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació a la AP7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències, per tant, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
8: A Relarsa fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Relarsa molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a relarsa.com.
7: Així és com tenim el trànsit. Anem a veure com tenim el temps.
10: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
7: Jordi Carbó, bon dia.
11: Bon dia. En diferents moments de la jornada s'aniran gestant tempestes com les que ja fa estona que descarreguen a punts del litoral i que poden comportar aiguats per acumulats molt significatius d'aigua en poca estona. Es poden superar amb escreix a moltes poblacions els 100 litres per metre quadrat. Pluja que afectarà sobretot a les comarques de l'interior i sud de Girona, a pràcticament tota la demarcació de Barcelona i al nord de Tarragona. Ara al matí, com passarà mateix, especial atenció al límit entre Tarragona i Barcelona. A ponent i al sud, més vent i més sol que no pas núvols. Les temperatures avui baixaran. A la tarda tan sols farà una mica de calor a les comarques de Lleida.
12: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
2: Hoy por hoy, Cataluña.
7: A quarts de set ha començat a ploure. Les 5 comarques que estan en alerta són el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Alt Baix Penedès. I el primer que fem és anar cap al terreny, a Vilafranca, a l'Alt Penedès, perquè allà hi tenim a l'Eva Hidalgo. Eva, bon dia, bon dia. I com està la situació?
13: Què tal? Bon dia, Gisela. Doncs la pluja ha caigut amb força, com deies, a quarts de set durant mitja hora, acompanyada de llampecs. De fet, a la matinada els trons han estat constants. Ara fa una estona que ha mainat, això sí, sota un cel amb núvols molt negres. Davant d'aquesta previsió de tempestes, s'han suspès les classes. Els nens no van a l'escola, també les activitats esportives, pavellons i gimnasos tancats, l'activitat sanitària no urgent, i es recomana limitar la mobilitat i fer teletreball. Protecció Civil va enviar ahir a la tarda i al vespre dues alertes informatives a tots els ciutadans afectats. És una zona, el Penedès, on plou sobremullat després de les inundacions de finals d'agost al Vendrell i Coma-ruga amb greus estralls.
7: Gràcies, Eva.
13: Gràcies, Eva.
2: Hoy por hoy, La informació de Catalunya cada matí a la SER.
7: Avui és possible que coneguem qui serà el nou o la nova cap dels Mossos. L'actual comissari en cap es jubila i Interior ha convocat aquest matí a la cúpula de la policia catalana per informar-los dels canvis. Andrea Villòria.
14: A les 9 del matí, segons fonts policials, estan citats els membres de l'actual prefectura del cos, però també altres comandaments i comissaris dels Mossos. En total, prop d'una trentena de persones. Segons les mateixes fonts, el motiu de la cita és comunicar els canvis a la direcció de la policia catalana, és a dir, la persona que substituirà l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, que aquest mes es jubila. Totes les quinieles i veus de la cúpula consultades apunten a un canvi històric amb la possible tria d'una dona comissària al capdavant del cos per primer cop a la història. Això materialitzaria simbòlicament la feminització que l'anterior govern d'Esquerra no es va cansar d'enarbolar, però que no va acabar aplicant. La remodelació, previsiblement, no només afectarà el cap del cos, sinó a més noms de l'estructura de la policia.
7: I més coses perquè denuncien una agressió policial durant la Festa Major de Sabadell. Aquest és el vídeo que crida Sabadell, l'agrupació política amb tres regidors a l'Ajuntament, ha difós a través de les xarxes. S'hi veu un agent clavant un cop de colze a un noi que queda estabornit a terra, Vicenç Llorca.
15: Segons el comunicat emès per la formació, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria, denunciant que és una actuació desproporcionada. L'Ajuntament, per la seva banda, diu que està analitzant els fets.
7: I un 12%, aquest és el seguiment que va tenir ahir la vaga de professors, Susana.
16: La consellera Esther Niubó diu que vol obrir un debat amb el conjunt de la comunitat educativa per pactar entre tots quins canvis cal fer en el sistema.
17: És veritat que se n'ha parlat, però no s'ha arribat a concretar massa. I penso que les condicions doncs, són molt diferents avui que fa 4, 5, 10 anys i, per tant, hem de refer aquest consens.
16: En paral·lel, la consellera reprendrà els contactes amb els sindicats que formen part de la mesa a partir del dia 21 de setembre. Prèviament, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha de decidir quines demandes concretes fa el departament i el nou calendari de protestes.
7: La vaga va coincidir amb la publicació dels resultats de les proves PISA. Van ser les pitjors de la història i dels resultats d'elles, però Catalunya en va quedar exclosa. I 500.000 d'euros per evitar despreniments i risc de col·lapse a la muralla de Tossa de Mar. L'Estat hi farà una actuació d'urgència, ens ho explica des d'allà la Marta Altimir.
18: L'objectiu és sortir al rescat d'un dels grans emblemes de la Costa Brava. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la declaració d'emergència per restaurar diversos punts de la muralla de la Vila Vella de Tossa. La intervenció servirà per consolidar l'estructura i frenar-ne el deteriorament. Martí Pujals n'és l'alcalde.
19: Paral·lelament, el Ministeri de Cultura també està endegant la contractació de la redacció del Pla Director, que és el de, que ha de recollir totes les actuacions de conservació, rehabilitació que s'han de fer a la muralla, així com els diferents usos que s'hi puguin desenvolupar més endavant.
18: Les obres se centraran especialment en les parts superiors de tres torres de la fortificació.
7: Arnau Montserrat, bon dia.
20: Bon dia, Gisela.
7: El Madrid es va estrenar ahir a la Champions amb victòria contra l'Inter.
20: Per 2-1 en un partit boig on els italians van cometre dos errors greus en defensa a la primera meitat que van provocar els gols d'Mbappé i Fede Valverde. L'Inter va retallar distàncies a la segona meitat i va fins i tot poder empatar.
21: Presume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres. Podia acabar 6-6. Partido loco.
20: Partit desconcertant, el defineixen a l'AS. Courtois a favor al plan de Mourinho, al Marca.
7: Avui és el torn pel Barça.
20: Que rep el Feyenoord a 6:45 de la tarda al Camp Nou. Ahir va parlar la Minya Mal, on va reconèixer que el gran objectiu és la Champions i també va parlar de la pilota d'or.
22: Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. He puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
20: Va dir que és un orgull ser capità del Barça amb 19 anys i que mai ha estat tan feliç com ara.
7: I en bàsquet comença avui la Lliga Catalana.
20: Primera competició oficial de la temporada. Avui Joventut Lleida a 6:45 i a les 9 Manresa, Andorra. Avui també debut del Barça d'handbol a la Champions. Reben l'Arhus danès a 8:45.
7: Gràcies, Arnau.
20: Fins ara.
23: Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em canvieu català, perquè és veritat que ells amb mi no parlen en català.
7: I aquesta que escolteu parlant en català és l'Aitana, ahir últim concert dels quatre que ha fet al Palau Sant Jordi i va fer una defensa de la llengua catalana, de la que ha dit que està perdent des que viu a Madrid.
16: Sí, ha reivindicat la llengua, ha reconegut que fa moltes castellanades i que els últims dies ha practicat molt amb les seves amigues per poder parlar en català durant tot el concert. Diu que és important veure pel·lícules en català i s'ha declarat fan de Crims.
7: I com era d'esperar, doncs el públic, en sentir-la parlar en català, doncs l'han ovacionat i tots s'han emocionat moltíssim. Així arribem a 7:45. Fer-te un poc més.
24: Dar la vuelta al cole.
0: Por eso Ana y su familia toman un Actimel cada día, porque tiene vitaminas que llegan al intestino donde se encuentra el 70% del sistema inmunitario para ayudar a nuestras defensas. Y además, con millones de probióticos LKSEI. Y ahora llévate dos botellas gratis con Minions y Monsters.
1: Son las 8, las 7 en Canarias.
3: En la SER, hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
1: Muy buenos días. El Tribunal Supremo ha dado en las últimas horas un paso más de esos que lleva dando los últimos años y que, si uno fuera mal pensado, podría interpretar como un intento del Supremo por enmendar políticamente las decisiones del Poder Legislativo y el Ejecutivo. De los creadores de la ley de amnistía nacida del Parlamento, ¿se aplicará o no? Llega ahora un nuevo capítulo con la llamada Ley de Nietos. Esto hay que explicarlo bien. En 2022, el Parlamento, las Cortes, aprobaron la Ley de Memoria Democrática. Esa ley les dio derecho a reclamar la nacionalidad española a personas nacidas en el extranjero, pero que son hijos o nietos de españoles que tuvieron que irse de España y exiliarse a raíz del golpe de Estado del 36 y de la dictadura, por motivos políticos, ideológicos, de orientación sexual. Claro, a veces se puede acreditar fácil que tu abuelo se marchó de España en el franquismo por cuestiones políticas. A veces sí que hay documentos, hay cartas, hay carnets, hay lo que sea, que acreditan esa condición de exiliado netamente político. Pero otras veces no es tan fácil. Y lo que hizo el gobierno fue, 6 días después de aprobar la Ley de Memoria Democrática, envió una instrucción explicando que se les presumirá la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre el 36 y el 55. Cosa que tampoco parece tan loca, porque obviamente la gran mayoría de la gente que se marchaba de España tras el golpe de Estado y durante la dictadura eran los perdedores de la guerra, perseguidos, represaliados, que salían.

0: anàlisi i valoració capilar i dues sessions de tractament gratuïtes. IMD compta amb 3 clíniques a Barcelona. Clíniques capilars IMD. Notaràs la diferència.
1: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
2: Si per tu el futbol és una festa, t'esperem tots els partits al Què t'hi jugues?
3: Força!
4: Comença la Champions.
2: Presenta Sique Rodríguez.
5: Empata el Barça, empata.
2: I narra Albert Bermúdez.
6: Espera que segueix la Lamine Yamal. Ai, Déu meu, la Lamine Yamal!
4: Aquest dimecres, Futbol Club Barcelona Feyenoord. Segueix la transmissió a partir de les 6 de la tarda a SER Catalunya o l'app i web de la SER.
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Cadena SER i SER Catalunya.

0: en les seves tasques com a director general, però no entrarem a especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests dos anys, s'ha fet molt bé.
1: El major Trapero tornarà al seu càrrec anterior a la DAS, la Divisió d'Avaluació i Serveis dels Mossos d'Esquadra, on avaluava els dispositius policials, i Ferran López li agafarà el relleu a partir del dia 15.
2: Gràcies, Andrea. De fet, ja hi ha les reaccions polítiques a aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts considera que simbolitza el fracàs del govern de Salvador Illa després que fos el fitxatge estrella de la campanya electoral. Apunta que la consellera Parlon hauria de dimitir després que en pocs dies li hagi plegat tant el director de la policia com el número 2 del departament. I des dels comuns, en canvi, consideren que la deu de Trapero és una bona notícia per la gestió de manifestacions o les infiltracions. I de moment, això és tot. Més notícies amb tot el que doni de si aquest matí d'aquí a una hora.
3: Y antes de despedirnos, una última hora, porque abríamos este boletín informativo contándoles que la caída en área en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona estaba obligando a circular a los trenes por vía única. Bueno, pues informa Adif de que se va a cortar la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona durante 2 horas, entre las 11 y la 1, para proceder a arreglar ese problema originado por el temporal que ocurre en Cataluña. Lo contaremos aquí en Hoy por Hoy, que sigue con Aymar Bretos en la SER.
4: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
8: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
9: Volver a Europa.
10: Volver a levantar la copa.
11: Volver a Neptuno.
12: A Cibeles. A Canaletas.
13: A la Plaza Nueva.
14: A la Plaza Mayor.
15: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
16: Cadena SER.
17: L'àlbum de records de Joaquim Maria Puyal.
18: Els 3 dies d'haver entrat a Ràdio Barcelona vaig emetre el primer partit de futbol de la meva vida. Va ser un Barça-Còrdoba, el desembre de l'any 1968. Vaig fer molts partits per Ràdio Barcelona i també per la cadena SER, entre ells el Barça-Madrid, del Guruseta. L'any 1976 vam començar a fer transmissions de futbol en català. Ràdio Barcelona va ser la pionera en aquestes transmissions. Amb l'audàcia del director aleshores, Manolo Terán, i de tot l'equip de companys de la redacció d'esports de l'època, vam aconseguir a poc anar integrant la nostra llengua a les transmissions radiofòniques fins a aconseguir que fossin una referència general pels seguidors culers.
17: 50 anys de futbol en català, perquè tot comença a Ràdio Barcelona.
19: Seguro que sembrarás, que cuidarás. Seguro que llegará el agua, que sentirás el viento. Seguro que no todo saldrá como esperas, pero cuentas con nuestro apoyo para sentirte seguro. Contrata tu póliza de seguro agrario con la ayuda del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
20: Chato. L'estiu s'acaba.
21: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: més natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el

0: Suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. El País. Un futur per escriure.
1: Aquest dimecres el llapis de memòria sonarà...
2: Qué bello es vivir.
1: Qué bello es vivir del Canca és una de les cançons que ha escollit la cantant Soledad Jiménez.
2: Qué bello es vivir. Qué lindo es amar. Yo te quiero a ti.
3: Llapis de memòria, cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau i durant tot el dia a l'app i web de la SER.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, avui hem obert el bar, el primer de la temporada, a les 11 del matí, hora catalana, de Barcelona al món. Demà el tornarem a obrir, reformat, un bar a imatge de la típica taverna, i el Flaqui va de bar en bar, perquè ara ha sortit a l'altre costat del carrer Casp per parlar amb el Ramon Besa. Oi, Flaqui? Estàs que no pares.
3: Sí, senyor. No paro, no paro, de bar en bar i seguint. Aquí estic amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
4: Molt bé, bon dia.
3: Avui hem estrenat el bar a les xarxes amb el Sique, i els dimecres ja sap el Sique que jo surto a fer un cafetó amb tu.
2: Però és que et dic una cosa, molt bé. Ramon, tu em vas dir un dia una frase que la tinc guardada, escrita i al cap.
4: Ai, quina por.
2: Sempre, això m'ho va dir el Ramon Besa, sempre guarda't 5 minuts al dia per pensar en tu.
4: És veritat, sí, sí.
2: Si és amb una cervesa, amb una cervesa, si és amb una aigua amb gas, una aigua amb gas, si és amb un cafè, però sempre 5 minuts al dia per pensar en tu. I és veritat que si no ets conscient, no ho fas.
5: Jo me guardo 15 hores.
3: S'ha de pensar en el mateix, de tant en tant, sí, ens hem de cuidar. Sí.
4: Allò que diuen posar la ment en blanc, ara com que hi ha estudis de tota mena, no? Que, a més termes científics, de deixar, allò, deixar la ment en blanc. Què has fet? Doncs el dia t'ha anat bé, no ha anat bé, sense que ningú t'empipi, sense mòbil, sense diaris, sense trucades. A vegades has de trobar el racó, o el moment, trobar el moment i l'escenari. Perquè un cop tens el moment, de vegades l'escenari també és una mica fotut. Jo a vegades surto en una plaça i em foto allà una placeta tranquil, bueno, una estoneta, sí.
3: I avui hem sortit, sí que, de moment no plou, per tant està aguantant almenys aquí a Barcelona. Ja sabem que avui la situació és complicada arreu del país, de moment aquí on estem nosaltres no ens plou, però estem evidentment molt pendents de tot el que pugui passar al llarg del dia, i amb el Ramon doncs sí que compartirem aquesta estona inicial del que t'hi jugues aquí al Glob, aquí davant de la ràdio.
2: Ara us escoltem, si avui us heu quedat a casa, teletreballeu, si esteu amb els nens, amb la canalla que no va a escola, perquè hi ha algunes comarques de Catalunya que han suspès els col·legis i l'activitat a l'aire lliure també fins a les 5 de la tarda a tota Catalunya. Estigueu tranquils, calma, i a passar una bona estona de ràdio. En un moment explicarem quines són les previsions per a les properes hores amb els nostres meteoròlegs a la cadena SER.

0: Aquí el Ramon Besa per analitzar el partit del Barça d'avui i també la victòria del Madrid amb xiulada de l'afició al Bernabéu contra l'Inter ahir. Del partit del Barça, us recordo que és a les 6:45, 6:45, que és horari poc habitual a la Champions, 6:45 al Camp Nou, Barça-Feyenoord des de les 6, la prèvia al Keti Jugues Barça.
1: Efectivament, que ja sabeu que el fem amb CaixaBank, amb Quadis Llançà, col·labora amb Món Vertical, col·labora amb Urprotec, i ens ho passarem de conya avui, ens ho passarem molt bé, però a partir de les 6 de la tarda.
0: A les 6 de la tarda, SER Catalunya, el Keti Jugues Barça, amb la narració de l'Albert Bermúdez i l'inalàmbric del Nil Solà. Hola, Nil.
2: Hola, què tal, Sique?
0: I també a les 6:30, en aquest cas, la prèvia de Carrusel comença una mica més tard, amb la narració del Lluís Flaquer, del Flaqui, i l'inalàmbric, el Santi Ovalle, doble oferta en castellà i català. Català i castellà, podeu escoltar el Barça. Santi Ovalle, a la concentració de l'hotel Blaugrana, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: És al Torremelina, oi?
3: Hotel Torremelina, aquí, a Gran Melià Hotel de Barcelona.
0: Que pel que ens has explicat el que t'hi jugues al bar, és un hotel que t'agrada molt, on et tracten molt bé, i has desvetllat que en el seu dia vas brindar amb Hansi Flick pel seu fitxatge pel Barça.
3: Sí, sí, sí, va ser el sopar aquell que li donen la carta famosa.
0: La que ens va explicar la porta del que t'hi jugues.
3: Sí, aquella carta famosa li donen en aquell sopar. Es fa dins del restaurant d'aquest hotel, amb Hansi Flick, Pinizabi, hi havia Deco, hi havia la porta, hi havia Echevarría, bueno, molta gent, tota la comissió esportiva del club. Me'n recordo que a Hansi Flick el van ficar per la cuina perquè no el captessin les càmeres. Aquesta va ser molt bona. I jo tenia un amic sopant dins i em diu: "Estàs aquí a la porta?" I dic: "Sí, home", perquè no es deixaven entrar a la premsa. Diu: "Vine, vine, que soparem aquí." I aleshores vaig ficar a sopar a la taula del costat i va haver-hi un moment que quan em va veure Deco em va dir: "Què haces tu aquí?" I vaig dir: "Jo vengo a cenar, lo siento mucho." I em vaig ficar a la taula del costat, i quan va haver-hi el Hansi Flick, For Hansi, jo també vaig aixecar la copa, vaig brindar per Hansi Flick.
0: For Hansi.
3: Vaig entrar al larguero, vaig ficar ara mateix, me'n recordo, al larguero, que vaig fer una entrada explicant: "Ahora mismo están brindando", i era la pura veritat. "Ahora mismo estaban brindando para el
0: que igual no sabia la gent és que estaves a la taula del costat.
4: Sí, me acuerdo que pedimos jodaballo.
0: Jodaballo pedimos.
5: Jodaballo.
4: Jodaballo, un pescado muy bueno.
0: Oye, ahí es donde, al menos hasta que encuentre casa, vive Rodri, si es que no la troba ya.
4: Rodri vive, ¿no?, por ahí. Rodri.
0: Santi?
3: Jo, és que no sé si l'ha trobat, ho he de preguntar, però no tinc resposta.
2: La setmana passada encara hi era.
3: La setmana, doncs sí, sí, aquí, sí. I cancelo. Bueno, tots els nous fitxatges
4: Rodri
3: pel Barça.
4: Jodri todavía está en el Torremejina.
0: ¿Cómo?
4: En el Jodri todavía está en el Torremejina.
0: Santi, del partit d'avui, amb què sortirà Flick o amb què creus que jugarà avui el Barça? Hi haurà molts canvis respecte a l'últim partit o no?
3: Té pinta que apostarà per un equip amb experiència, perquè Hansi Flick creu que cal apostar per l'experiència a l'hora d'assaltar aquesta Champions. I per tant, jo aposto per Joan Garcia a la porteria, per línia de 4 al darrere amb Koundé. Recordem que Eric Garcia està sancionat, amb Cubarsí, amb Christensen i també amb Cancelo a l'esquerra, amb Rodri, amb Pedri i amb Dani Olmo al mig del camp, i al davant amb Rafinha, amb Lamine Yamal i amb Adeyemi.
0: Ara preguntem al Flac i al Ramon si els agrada aquesta alineació, veurem si es confirma l'11 de Hansi Flick. Avui té
3: però
0: la baixa d'Eric Garcia.
3: Si connecteu al live, al YouTube del que t'hi jugues, ara mateix està arribant l'autocar del Barça i veureu, si teniu ganes de veure Hansi Flick, primer pla, a Lamine Yamal i companyia, doncs els podeu veure, perquè ara mateix en aquest hotel Torremelina estan baixant el primer Rafinha, que va amb una cinta al cap per tapar el seu pentinat, que l'estrena, com sempre, a la Champions. Ara veig davant meu a Marcus Sorg, a Fermín, van passant per aquí els diferents membres de l'expedició del Barça, el Hansi Flick, que passa per aquí, bon dia. Ens saluda l'entrenador del Barça i van baixant d'aquest autocar.
0: O sigui, has dit que Rafinha sempre a la Champions estrena pentinat?
3: Sí, i se'l tapa a la prèvia, va amb una cinta, amb una mena de turbant per tapar el pentinat, perquè no
0: se sàpiga.
3: No? Sí, mira Rodri, que passa per aquí, al costat de Pedri.
0: Per cert, de Rodri, l'estem veient al live del que t'hi jugues, ja sabeu que la modernitat ens porta a viure la ràdio, a part d'escoltar-la, veient-la. El més important és escoltar-la, almenys sí, fins que l'EGM sí, sí, no digui el contrari. És molt important, que encara que ens vegueu per YouTube, si us truquen de l'EGM, digueu que ens escolteu a la ràdio, a la perquè ràdio, si no, no computa.
2: Correcte.
0: Per tant, mireu o escolteu-nos per on vulgueu, però quan us preguntin, cadena SER, SER Catalunya, que t'hi jugues, i si pot ser amb el nom del Sique i el Flaqui, millor. Santi, de Rodri, vam veure unes imatges al dia després on, en una conversa amb Cubarsia a la banqueta del Barça, deia que els jugadors del València eren molt dolents. És una conversa, segurament Rodri la propera es taparà la boca, és una conversa privada perquè és a la banqueta, no és una declaració pública, però les càmeres del Plus, com fan sempre, capten moltes vegades les converses, i deia moltes vegades que els jugadors del València eren molt dolents. El Frank White al local de València va dir que el que circulava per xarxes i el que percebia del que deia l'afició és que Rodri tenia raó. I que, segons li havien dit des del club, des del València, aquestes imatges s'havien retirat de xarxes perquè el Barça ho havia demanat. Això és així?
3: Sí, sí, sí. El Barça considera que aquesta conversa entre Cubarsí i Rodri, per molt que es produeixi davant de càmeres, es produeix a la banqueta. I això considera el Barça que és àmbit privat, absolutament privat, i que no hauria d'haver aparegut mai a l'esfera pública. Home, jo crec que fa 30 anys que Movistar fa el dia després, per tant, podien saber que hi havia càmeres gravant les banquetes, perquè fa 30 anys que Movistar ho fa sempre. Però Rodri, que ve de la Premier, que això no s'estira tant, que ha passat molts anys allà, doncs a la primera va caure i li va passar. I és possible que avui parli i doni explicacions i demani perdó.
0: O sigui, és possible que Rodri parli avui per demanar perdó?
3: Sí, per explicar-se. No sé si demanarà perdó com a tal, sinó per explicar-se, suposo que per excusar-se davant del València, també. Diferents mitjans a València ja deien que Rodri havia trucat a membres de la plantilla al València per explicar la seva versió i disculpar-se. I segurament avui, després del partit, si l'escenari acompanya, passarà a mi per aquí, després de la roda de premsa d'avui, tranquil, el veig amb bona cara, somrient. Doncs com dic, Rodri, si va bé el partit i si l'escenari acompanya, doncs segurament el que farà és dir-li, o sigui, sortir a parlar i dir públicament que es va equivocar i que no volia faltar el respecte al València.
0: Nil, és així, Rodri ha trucat a... Sí, a qui ha trucat del València?
5: A Gaià.
0: Sí, al capità.
5: Sí, ha trucat al capità del València, a Gaià, com han explicat diversos companys allà a València, per disculpar-se, per dir que era una conversa que s'havia donat en un context d'aquell estava parlant amb Cubarsí, que fins i tot es veu la situació que pregunta, però i què van quedar l'any passat, no? I que Cubarsí li diu que van estar a punt d'entrar a Europa i Rodri li surt això, bueno, que és el que ha dit Bruno al bar, que és el que estàvem dient a les ràdios tots, que el partit del València era molt i molt dolent i és probable, doncs, que avui...
0: Rodri ha tocat al capità del València, José Luis Gallà, per dir-li el context d'aquella conversa i demanar disculpes. I la resposta de Gallà?
5: Bueno,
0: t'imagines que li diu, no, si tenia raó?
5: No, però això no, de cara al públic segur que no. A vestir el València no ha agradat, evidentment, aquesta imatge de Rodri.
4: Però el tema també és que hem rebut missatges al 606-32-72-11, per exemple, em fa gràcia la de la Sier, diu, tot plegat pinta campanya per aquestes imatges, diu, jo soc valencià i aquí ningú està ofès. És més,
0: és el que estem us deia que explicava el Frank White.
4: Diu, és més, aquí estem d'acord.
0: Sí, sí, és que el Frank White al local de València va dir això, tal qual, que la gent del València, l'afició, deia que Rodri tenia raó, que estaven d'acord.
4: Clar, evidentment, jo entenc que et pugui saber greu, però d'aquí a ofendre't...
0: Santi, qualsevol cosa ens demanes pas al que t'hi jugues.
3: Abans ja hem vist arribar els futbolistes, hi ha convocatòria, lògicament oficial. L'únic canvi respecte a l'última convocatòria és que Eric surt, perquè està sancionat, i entra Brian Fariñas, queda fora Visibu, que va entrenar ja amb l'equip.
0: Gràcies, Santi. Abans d'anar amb l'última hora del Feyenoord, el Nil Solà va anar a seguir les rodes de premsa amb Gio Van Bronckhorst, amb Mica Mármol, que és qui va parlar abans del partit, exjugador del Barça. Com us deia, avui estem molt pendents de la meteorologia, del temps, del que passaran les properes hores a Catalunya. Jordi Carbó, meteoròleg de la cadena SER, què tal, com estàs?
6: Molt bé, bona tarda, un plaer.
0: El plaer és nostre. Sempre que entres és per explicar coses importants.
6: O xungues, no? Depèn de com es miri.
0: Aviam, en quina situació estem ara mateix i què és el que creus que pot passar en base als mapes i a la teva interpretació en les properes hores?
6: Situació de drama típic de quan passa això, no? Que si s'ha anunciat no ha passat exactament el que jo havia entès a casa meva, que si uns s'han passat, que si no es passen després fan curt, ja saps, no? Com van aquestes coses. La idea és que...
0: Els meteoròlegs sou com els àrbitres de futbol, sempre esteu per insultar-vos.
6: I darrerament més, eh? Hòstia. però bé, ho anem assumint. Per sort, als camps de futbol hi ha una rèplica ara contra l'antisemitisme. No hi va haver l'altre dia un jugador que se li cridava que es posés crema?
0: Sí, a Marcos Llorente.
6: Això va ser una
0: Ponte crema, tant. Marcos Llorente, Ponte crema. Em sembla un càntic genial.
6: Em sembla genial a mi.
0: Sí, sí.
6: Va, anem al gra. Per cert, a quina hora és el partit?
0: A les 6:45.
6: Val. La idea és que la situació que teníem per avui s'ha manifestat a alguns llocs, deixant molta aigua en poca estona, no a una àmplia extensió del territori, però de cara al partit és bo destacar que no s'ha acabat, si bé podríem dir que el gruix, la situació que podia ser més perillosa, la que ha generat aquests avisos vermells, sí que ha passat. Però, per exemple, durant el partit pot caure algun xàfec en algun moment al mateix camp, però seria poca cosa en el sentit que duraria poc. Una altra cosa és els que vindran de fora de Barcelona o després marxaran, perquè sí que al llarg de la tarda i fins al vespre hi haurà tempestes que descarregaran amb força, amb pedregades també, amb fortes ventades. Per exemple, a Osona, se la trobarien tots els que baixin d'Osona, també del nord del Vallès Oriental, del Moianès, o a la tornada ja, la gent que vingui de la ciutat de Tarragona compta, perquè tot l'entorn de Tarragona de nou hi hauria algunes tempestes ben entrada la pròxima nit. Però insisteixo, el partit, durant el partit no s'espera que hi hagi tempestes que puguin generar problemes. Si per aquells que veniu de fora, doncs estigueu a la guait, perquè algunes tempestes seran de caràcter violent.
0: I demà hi ha normalitat?
6: I sobretot descens de temperatura. Què et diu la teva gent de Lleida? Com ha trobat aquest estiu?
0: Molta calor. Exageradament no? Calorós.
6: Jo crec que hem fet un canvi, ja que quan diem calor a ningú li agrada, abans la gran part de la població es posava contenta, però la bona notícia és que aquesta calor tan dura, aquesta tan extremada que hem tingut durant pràcticament 4 mesos, ja s'ha acabat. La calor del tot no, sí que les pròximes nits refrescarà, fins i tot arribarà a fer una mica de fred a l'interior, però durant les tardes, si bé no serà el que hem tingut durant 4 mesos, encara podrem anar amb màniga curta perquè ens aproparem als 30 graus.
0: Jordi Garbo, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi bé, fins la propera.
0: Abans d'anar amb el Ramon Besa i el Flaqui, amb el Flaqui i el Ramon del Feyenoord, Nil, que destaques?
5: Doncs destaco que torna a casa un dels futbolistes que més anys ha passat a la Masia, Mica Marmol, que va arribar aquest any al conjunt holandès i que avui jugarà de lateral esquerra, és a dir, que haurà de defensar, si no hi ha cap novetat important, a Lamine Yamal, precisament d'ell va parlar-ne ahir en sala de premsa.
2: Bueno, creo que sería un error centrarse solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línea de arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados. Es evidente que ellos han empezado muy bien, tienen muchos goles a favor durante estas primeras jornadas, tienen mucha capacidad ofensiva, pero bueno, al final lo mismo que siempre que te enfrentas a él, tener muchas, lo que he dicho antes, tener muchas ayudas y estar muy concentrado durante todo el partido creo que es muy importante.
5: Aquest era Mica Marmol, també va parlar Giovanni Van Bronckhorst, exfutbolista del Barça amb qui va guanyar una Champions, que no va parlar en castellà, tot i que el dominava, sí que l'entenia, va parlar en holandès, va dir que sentia més còmode, va deixar molt clar que seria un equip valent, que intentaria mantenir la personalitat, i amb el dubte no va voler aclarir si jugaria Musa, aquell futbolista que vam estar parlant, que s'havia negat a entrenar per si marxava o no. Finalment s'ha quedat al Feyenoord, veurem si és titular o no, li van preguntar moltes vegades a la roda de premsa i va dir que faria el millor pel partit d'avui.
0: Ahir Bruno va entrevistar Javi López del sí. Feyenoord i ens va dir que ells volen ser protagonistes amb la pilota i que Gio Van Bronckhorst no renunciarà al seu estil. Tu
7: sí,
0: creus?
7: Sí, és el seu plantejament habitual quan juga, per exemple, a Països Baixos contra el PSV Eindhoven, contra l'Ajax, contra els equips més potents, no canvia tampoc la mirada, i és veritat que el partit en molts moments els portarà a defensar la seva àrea, però la intenció serà sortir jugant des del darrere i fer els partits que acostuma a fer el Feyenoord, que és un equip tendre en defensa, però amb bons jugadors en atac.
0: Flaqui, tens ganes de Barça avui?
8: Home, clar que tinc ganes de Barça, i més aquest Barça. Jo quan acaba un partit del Barça aquesta temporada ja penso quan torna a jugar.
0: Ets irresponsablement optimista, eh?
8: Sí, això vaig dir l'altre dia, irresponsable i optimista, a la Champions. Perquè, Ramon, la Champions pel Barça que ha de ser una il·lusió, un repte, és una necessitat, una urgència, és ja una obsessió?
9: No ho sé, és una il·lusió, diria, una il·lusió fonamentada. El futbol és il·lusió i és també ambició. I crec que l'equip, la trajectòria que porta, la bala. Perquè de la mateixa manera que ha guanyat les dues últimes lligues, tres si contem la del Xavi, a la seva trajectòria a la Champions... Jo no crec que hagi estat erràtica, és a dir, són problemes d'immaduresa potser. L'eliminatòria de semifinals contra l'Inter, aquella jugada desgraciada, aquella última jugada fa que segurament amb més maduresa no et passi, o sigui, si haguessis canviat el paper de l'equip italià, que és, com diu Mourinho, un equip fet, a tu no t'hagués passat, i continuo pensant que l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, el Barça va ser superior futbolísticament, però que els detalls que de vegades decideixen aquestes competicions i que tu has de saber-los jugar, és a dir, la Champions té un desafiament que crec que és el Barça ha de fer, que és que sempre tens dies dolents. Recordo que a l'època del Guardiola, el partit d'anada dels quarts de final sempre era un partit molt fotut, perquè era allò que venies després d'una aturada...
8: Els vuitens eren, l'anada dels vuitens, sí senyor. Perdona,
9: era un partit d'aquells... Me recordo un partit al camp de l'Olímpic de Lió amb el Benzema, amb una milla... Tots aquells partits costen, no? I aleshores tu has de superar el dia que tens dolent, has de fer que no t'eliminin. I aleshores això és el que crec que ara ha de corregir, i crec que el que ha ofert fins ara fa pensar ser optimista. Ara hi ha més candidats i, com dic, els detalls i els moments moltes vegades juguen a favor i de vegades en contra.
8: Tu estàs passant bé per això amb aquest Barça, no?
9: Molt, perquè, és a dir, és per lluitar contra el dèficit d'atenció, no? Quan diuen que la gent se'n va i ara no veig ningú que miri el mòbil quan està al Camp Nou, ni veig ningú que es distregui. Els partits duren de l'1 al minut 90 perquè no hi ha treva. Fins i tot el partit contra Mallorca contra València vaig tenir la sensació aquella de que quan jugaves al final deies quants hem quedat, perquè tu ja sabies que la diferència entre un i altre havia estat tan gran que no sabies si havia estat per 5, per 6, per 7, per 4, i una mica això, aleshores això fa que tu estiguis molt pendent, doncs, per exemple, ara aviam quin dia farà el gol Gordon, a veure, avui, aleshores ara és el Fermín, ara resulta que l'Olmo, és a dir, tot i que hi ha una idea de joc molt clara, cada jugador s'ofereix per interpretar-la de la millor possible, i aleshores tens que són 16-17 jugadors que poden competir, doncs, per figurar l'alineació, i per tant t'omplen el partit, o són titulars o són suplents, l'altre dia en el cas d'Olmo, però tots tenen una funció que enriqueix el que estàs veient, aleshores tu passes molt bé. Jo tinc problemes per fer la crònica, per apuntar, perquè estàs tota l'estona mirant el canvi l'ordinador, el canvi l'ordinador, de manera que el més sensat potser seria dir, espera que s'acabi el partit i en 5 minuts fes-ho.
8: Tu ets de l'escola Flick, que quan van 5-0 dius, va, ara pausa, que he d'escriure. Ara ja no cal atacar sempre. Ara necessito que pareu, que he d'escriure la crònica ja. Escolta, em va parlar Lamine Yamal, un exemple de jugador que parla la gespa, que parla clar i català també a la sala de premsa, 19 anys, però escolta'm, repartint missatges amb aquella naturalitat i amb aquella, doncs, això, aquest posat que té Lamine, que no és ni molt menys un posat d'anar de sobrat, sinó que és la seva naturalitat a l'hora de com afronta totes les coses, no?
9: No, mai et fa quedar malament, diguem, no? És a dir, pels culers o la gent que és, a dir, un nano de 19 anys que no és el capità, quan parla i després del que diu, llevat d'aquell moment que va provocar controvèrsia especialment a Madrid, us recordeu, quan el Barça justament va perdre, em sembla que és l'únic partit que ha perdut amb Flick d'entrenador contra el Madrid, va dir que amb aquell programa
8: robava
9: i tal, tota la història, i que va crear l'incendi que va crear. Jo no li recordo a Lamine cap manifestació extemporània, però té aquell punt d'atreviment i d'ambició d'un nen jove que fa que sigui el Barça, que és un equip jove, i sigui un fidel representant. Que ell digui, per exemple, ahir, que per guanyar s'ha de córrer, clar, també em sembla molt, molt humà, volem dir, ell s'està dient, bueno, és que això de la Champions s'ha de córrer perquè a més jo la vull guanyar. Clar, recordem que et porta amb 19 anys 3 lligues, és campió d'Europa, és campió del món, clar, li queda la pilota d'or i li queda la Champions. Clar, encara em sembla que hi ha temps a votar la pilota d'or, aleshores per ell, això de sentir la fanfàrria aquesta de la Champions és posar-lo en alerta i de dir, bé, jo haig d'intentar com a mínim que si hi ha algun vot dubtós caigui de la meva banda, i sense necessitat de fer propaganda, com va dir, que és el que fa l'Mbappé, doncs que me la pugui guanyar. No sé si serà aquest any, no sé quan serà, però sí que tinc la sensació de que ell, per la seva carrera i manera de ser, li agradaria presumir que ha guanyat almenys una pilota d'or.
8: Al fil d'això, jo avui no desconnectaria gaire del partit, perquè em fa l'efecte que Lamine estarà en mode entremaliat, per deixar encara més segell del que està deixant aquesta temporada. Escoltàvem ara tot l'afer de Rodri amb aquestes paraules a la banqueta. Entens que hagi de sortir a donar explicacions?
9: Bueno, jo crec que està bé que ho faci. És a dir, entenc la sorpresa de clar, el canvi d'hàbitat, no?, de la Premier a la Lliga, i que després et cassin els de lo que l'ojo no ve, no? I llavors diguis, ostres, clar, és una manifestació d'aquelles en calent que veus al camp i que pots posar-hi moltes... pot ser més dura o menys dura, però és allò de dir, escolta, tu, aquest equip juga sempre així, són sempre els mateixos, i aleshores això pot haver provocat una certa controvèrsia. Per tant, em sembla molt bé que el Rodri digui, escolti, ha anat així. Si algú s'ha sentit ofès, li demano disculpes, sobretot als jugadors, perquè crec, és veritat que la plantilla del València cada cop hi ha més estrangers també, i algú li haurà hagut d'explicar amb alguns dels jugadors que eren per allà què significava exactament el que havia passat, i per això el Gaià, que és com capità, serà un bon intèrpret. Ara que l'afició, en el que deien el Nil i el que explicava la gent de València, no s'hagi ofès, explica una mica el que era abans d'anar més talla i el que és ara. És a dir, anar més talla era un camp terriblement difícil, ja no dic quan el València del Cooper i del Piojo López venia aquí al Camp Nou. Aleshores, clar, ells també es donen compte de la devaluació que té i del que està passant amb molta classe mitjana de la Lliga, que la Lliga doncs, té Barça i Madrid com a grans transatlàntics, però que després, entremig, doncs, hi ha el Sevilla que no acaba d'arrencar, o ara aquest any sembla que li va millor, el València, el Villarreal que ha canviat d'entrenador, hi ha una certa interinitat, però em sembla molt bé i perfecte, conseqüent amb el Rodri, que crec que és un jugador que desperta bastant de bon rotllo, vull dir que no és un jugador que tingui conflictes, doncs que ho digui.
8: Hem parlat de Rodri, hem parlat de Lamine, has esmentat Mbappé, la pilota d'or tens clara, qui li donaries o no?
9: És que no ho sé, ara m'hi hauria de posar. Ja saps que jo això de la pilota d'or...
8: Sí, ho sé, sé que no participes però, gaire d'aquests debats individuals.
9: Jo seria com això que estàvem parlant ara de fins l'últim moment, de dir, bueno, vaig a mirar primer quin és el criteri, si és que finalment s'han canviat, perquè, és clar, quan el Mourinho diu que la Copa del Món no n'hi ha d'haver prou, doncs el Cannavaro la va guanyar en el seu moment, no? Que dius, un jugador com Cannavaro té la pilota d'or, un central, i dius, bueno, va ser perquè va guanyar el Mundial. Però, aleshores, quin és el criteri? Els títols de col·lectius, individuals...
8: És màgia, ens ho ha explicat el Bruno Blar, la màgia individual, el talent, és a dir, la qualitat que tinguis a nivell individual, el que hagis guanyat títols i el comportament, que també influeix.
9: Bueno, els tres, això ho té Lamine. Aleshores, no sé si això sumen pilota d'or. El que sé és que un altre, potser en algun concepte, va més amunt, però amb d'altres penalitza. I aleshores, si amb tots els 10 finalistes ho anem sumant, estic segur que Lamine tindria opcions. Òbviament, des de la meva manera de ser i d'entendre-ho, li donaria el Lamine, no? Això de que l'Mbappé doncs, jugui a part i que ell digui que s'ho mereix i tot així, sense haver guanyat res, perquè bueno, doncs, aleshores, si no guanyar res, simplement ell és una illa dins del Madrid i el fet de ser una illa i fer gols n'hi ha prou, no, que li donin la bota d'or, això sí que s'ocupa, però no la pilota d'or, o sigui, per això es va posar la bota d'or, no?
8: Els gols, bota d'or. El talent, la qualitat és el millor, pilota d'or. Són dos conceptes diferents. Va, tanquem amb el Madrid que tot i la victòria ahir sembla que estan engrescats allà, xiulets al Bernabéu, que si Vinícius, que si Mbappé, que si el joc, que si Mourinho intentant defensar-los. No sé, sembla que estigui com latent alguna cosa. El Madrid, al final veus el partit d'ahir, i sí, han fitxat molt, s'han gastat molts milions, però és el mateix de fa dos anys, de cada any.
9: Bueno, és que, com dèiem, el Barça té una idea, i aleshores, com que té una idea de joc, busca els jugadors que la pot interpretar. El Madrid tot és revés, té una colla de jugadors, però no té la idea. Aleshores, com que aquests jugadors has de fer que la Santíssima Trinitat s'entengui, que és Mbappé, Vinícius i Bellingham, si aquests tres futbolistes que han de jugar sempre i han d'estar situats com vulguin, juguen, ja és un problema. Segon, si en el futbol que es veu avui dia, que és de molt moviment, de molta pressió, tens un centre del camp amb Valverde, Bellingham, Tchouaméni, no pressionen, és a dir, poden fer gols però no pressionen, aleshores tens un dèficit estructural, però això ja fa molt temps que i l'únic que s'ho va plantejar una mica va ser el Xavi Alonso, li van fotre una cosa al cul, aleshores no sé què farà Mourinho, perquè jo estratègicament l'únic que vaig veure del Mourinho els últims temps va ser com ell, fins i tot ell amb el Benfica era capaç de guanyar el Madrid. No ens ho oblidem, que ell va guanyar el Madrid i va dir, hòstia, aquest equip jo sé com guanyar-lo. El problema és que no sap ara fer-ho perquè guanyi ell, perquè guanyi, vull dir, perquè guanyi
8: sí,
9: tots
8: sí,
9: els partits
8: sí,
9: i no
8: sí,
9: descompti
8: sí.
9: Punt. Mentrestant, aquest rum-rum de la grada, tot això, doncs, bueno, veurem com va escampant. Crec que Madrid també estan molt ocupats aquest cap de setmana amb la Fórmula 1.
8: Sí, sembla que no s'ha fet mai enlloc.
9: Moltes coses, sí, de cop i volta han descobert que, escolta, això de la Fórmula 1 és... Bueno, tot el que es fa allà és nou i és collonut, i en canvi aquí sembla que anem... Només fem ral·li, saps? Bueno, en fi, vull dir que ja s'ho faran, però no és un equip que em vingui de gust veure, el veus estones, tu poses el resum i en tens prou, per les quatre parades que va fotre el Courtois, les quatre que va fer el porter de l'Inter i ja està, i passes a un altre partit.
8: Doncs tot el contrari del que farem amb el Barça, que estarem atents del minut 1:90 per aquesta idea de joc tan bona i aquesta colla de jugadors que també té molt a dir. Ramon, un plaer com sempre que ens acompanyis els dimecres al Que t'hi jugues.
9: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
8: Doncs res, sí que, no sé si... Crec que me'n vaig a un altre bar abans de tornar.
10: No, si poguessis venir cap a l'estudi i portar-me un cafè amb llet sense lactosa, t'ho agrairia molt.
4: Un amb lactosa doncs, també, sisplau.
10: O sigui, un sense i un amb?
4: Un sin i un
7: normal
4: con.
7: I un sense lactosa.
8: Clar, que ja doncs aprofiteu per fer la comanda.
0: Gràcies, eh? Cosa, Bruno?
8: Apa, doncs, tardaré una miqueta més per això, eh? Vinga, fins ara.
0: Una abraçada fins ara, Ramon, que per cert ha estat coherent dient que la pilota d'or la mereix Lamine Yamal, perquè ahir vam entregar el premi, o vam votar, vaja, deliberar el premi Aldo Rovira, el millor futbolista de l'any del Barça, tenint en compte Barça i en aquest cas també Mundial, i el Ramon va defensar que Lamine Yamal el mereixia i va haver bastant debat. Al final va guanyar Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, millor jugador de l'any, sí, el Premi Aldo Rovira. Te fa il·lusió, Pau?
11: Home, sí, sempre fa il·lusió, però al final l'important és, ja ho sabeu, no? Cada setmana guanyar els tres punts i llevar-se els premis.
0: I la millor futbolista, també va haver bastanta deliberació. Al final el guanya Patrick Guijarro, el Premi Aldo Rovira, que des de fa 17 anys, si no recordo malament, organitza el Josep Lluís Rovira, que va ser directiu del Barça, en memòria del seu fill, Aldo Rovira, que va morir d'un accident de trànsit. Aquest any el guanyen Pau Cubarsí i Patrick Guijarro. Són les 12:35. Abans d'endreçar l'actualitat, obrim finestra xarxes, perquè teniu porra a l'Instagram del Que t'hi jugues i veig que hi ha molts comentaris al canal de YouTube.
12: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
12: @ Que t'hi jugues.
0: Willy, hi ha oients barra espectadors als que els fa gràcia veure el Que t'hi jugues perquè així perceben els gestos que ens anem fent durant el programa i que, clar, si la ràdio no es vegués, quedarien en la privacitat, però com que ara es veu, em diuen que a vegades faig de Madonna. Mira com riu el Willy.
4: Sí, sí, sí, sí.
0: Núria.
14: Un dia li posarem una càmera al Willy, també, perquè així veuen els senyals que el Willy et fa a tu, saps? Què et sembla?
0: Jo Madonna i Michael Jackson.
14: Exacte. A veure, sí, que la porra, l'Instagram del Que t'hi jugues, avui sortegem una samarreta de soldats de Hansi Flick. Qui vulgui participar, ja ho sap, ha de seguir a l'Instagram del Que t'hi jugues, encertar el resultat i el primer golejador i etiquetar a una persona als comentaris. Ara poden veure, crec que he deixat la teva càmera posada, per tant jo crec que poden veure el live del Que t'hi jugues, aquesta samarreta de soldats de Hansi Flick, que vaig a dir que és molt xula, a mi m'agrada molt.
0: Molt xula.
14: Molt xula, per
4: tant. I una
14: tant...
4: cosa que és un al·licient perquè feu la porra, els diners els ha posat el Sique. O sigui, ha pagat el Sique. L'ha comprat el Sique per vosaltres.
0: Estaria bé que els sortejos de la ràdio els pagui la ràdio.
4: No, no, no, no, però jo crec que avui això dona valor a la... A coi, és a dir, el Sique ha posat... ha sigut el soci capitalista de la vostra porra. Soci capitalista, no?
0: A Instagram, eh?
14: A Instagram, @ Que t'hi jugues, tenen la porra disponible.
0: A YouTube hi ha un munt de comentaris i hi ha qui està preocupat per la defensa del Barça. Diu que això no dona per guanyar la Champions. Ara ho comentarem amb el Tigre perquè obrirem la gàbia del Jaume Creixell d'aquí a un moment.
14: Sí, que avui ha tornat al bar amb un disseny nou. Jo vaig a dir que m'agrada molt amb les estovalles i la paret nova que té al bar. I Gonzalo Álvarez ha explicat si realment Mbappé està o no enfadat.
15: Está molesto porque siempre se le está exigiendo que es él el que no defiende, que es él el que no sé qué, pero la realidad es que él es su trabajo marcar goles y viene y los marca.
8: Puede
15: y su
8: ser,
15: trabajo es el diferencial y lo es. Y si el Madrid no ha ganado títulos, será porque defensivamente año pasado era un desastre, será porque en el medio del campo su presidente lleva 2 años sin fichar un jugador, será por muchos motivos, pero que a un delantero se le esté criticando cuando está siendo el pichichi en todas las competiciones,
8: pero
15: no Mbappé, le veo sentido.
8: ¿Puede ser que Mbappé lleve alguna cosa en la mochila?
14: Doncs Gonzalo Álvarez explicant la situació de Kylian Mbappé. I per cert, sí que ahir el Santiago Bernabéu va haver-hi un retrobament que tots portàvem temps esperant, perquè clar, Mourinho ja fa unes quantes setmanes que està entrenant al Real Madrid, però ahir va ser el dia que Anton Meana li va fer la primera pregunta de la temporada.
16: Hola, señor Mourinho, aquí en primera fila, ¿qué tal? Buenas noches, soy Anton Meana, en el alguero de la cadena SER. Ha dicho... Sí, bien, ¿y usted? Me alegro. Ha dicho en la tele que Vinicius trabaja mucho y que merece respeto. ¿Cree que los pitos de hoy son una falta de respeto a su futbolista? Que más allá de que a la gente le guste que le salga una acción o no, que a un jugador que entrena, que trabaja, no se
0: le puede... Ahora escoltarem la respuesta de Mourinho. El vídeo el teniu a les xarxes socials del Larguero, també de Carrusel. Anton Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
17: Buen día, ¿cómo estás? ¿Y qué?
0: En la radio no se ve, pero lo explicamos. En el vídeo sí... Él, cuando tú le dices bien y usted qué tal, te responde con un ok, con la mano, ¿eh? Un ok. Tenía ganas de lanzarte un guiño, ¿eh?
17: Sí, hombre, quiere decir, más allá de que esto puede ser un poco incómodo mediáticamente para mí porque me da un poco de pudor, realmente tuvimos una época dura informativamente hablando y nunca nos habíamos reencontrado reportero-entrenador cubriendo el mismo equipo. No es ni la misma época, ni tengo el mismo rol, ni estoy en la misma emisora, pero yo agradezco, ¿no?, que él pues me pregunte cómo estoy y yo le digo que bien y le pregunto cómo está él. No, esto no da para mucho más. Le preguntaremos lo que toque el día que toque y él habrá días que lo reciba bien y que lo reciba mal. Ya conocemos cómo es Mourinho.
4: ¿Estás bien? ¿Tu familia bien?
17: Sí, ¿y la suya?
4: Todos bien, todos bien, todos correctos.
17: Me alegro mucho.
4: Okay.
10: Heu de saber que l'Anton Meana tampoc té xarxes. Me acuerdo que una vez me dijiste algo que me hace mucha gracia. Digo, no, yo es que a mí, si alguien me quiere insultar, como no venga a la puerta de la radio y me llame gilipollas a la cara,
7: tampoc donem
10: que
7: idees.
10: Sepa que no lo voy a ver.
7: Tampoc donem idees,
10: que no lo voy a ver.
17: Sí, sí, vivo ajeno al ruido de las redes.
10: Me encantó
17: porque
10: esta reflexión.
17: Así no me afecta a mi trabajo.
10: O sea, o me vienen a insultar a la puerta de la radio o no hace falta que pierdan el tiempo.
17: Que prefiero que no lo hagan, pero que no me entero de los comentarios en redes. Dicho lo cual, yo creo que hay que normalizar que a Mourinho le sienten mal una serie de preguntas, pero que se le hagan. Es que hay un momento en el que yo creo que a veces con las redes se pretende que los periodistas no preguntemos lo que toca por miedo a cómo reacciona el protagonista. Y yo creo que si lo preguntas con respeto, le tienes que preguntar temas que son delicados para él, pero que forman parte del partido en sí.
10: L'Anton Meana va estar al Bernabéu ahir, el Madrid va guanyar 2-1 a l'Inter, es va xiular en diversos moments als jugadors, per exemple, quan van canviar Vinícius, també Mbappé. Sobre Vinícius va dir això a Mourinho.
18: No critico afición, no hablo de afición, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe y está trabajando mucho para hacer este Vinicius que decide partidos detrás de partidos.
10: Sobre el partido va a ser bastante autocrítico y va a decir que el mejor había estado Courtois.
18: Presume que podía acabar 5-6-1 para nosotros, podía acabar 6-6, partido loco, una locura que no me gusta. Me gusta mucho más tener el control absoluto y no necesitar de un portero absolutamente increíble, que en el partido de hoy, quien decide el mejor jugador en campo, pues estaba durmiendo, porque si no dan a Courtois mejor jugador en campo hoy, no va a ser mejor jugador en campo nunca.
10: De fet, el MVP oficial va ser Fede Valverde, que també va reconèixer que al Madrid l'havia salvat Courtois.
19: No me lo creo, la verdad. Creo que hicimos una gran primera parte. Creo que este premio también es tiene mucho mérito Tibu. Creo que hoy nos ha salvado, ha hecho una actuación tremenda. Entonces creo que este premio también es de él.
10: Antón, tú estuviste en el campo. ¿Qué percibiste de la afición y qué te pareció el Madrid, más allá de la victoria, que al final guanya el primer partit de Champions contra un gran equip, com l'Inter, que va regalar dos gols, però va demostrar que sap jugar a futbol?
17: Partiendo de la base de que creo que ya quedó claro el año pasado que con Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler en el centro del campo no te da, que por mucho que lo repitas y que te pongas delante del espejo y lo digas, pues esto es lo que tiene el Madrid en el medio, no ha querido reforzarse y con esta gente no te da para jugar mejor al fútbol. Ayer tenía encima bajas, entonces con lo que tenías y menos no te da. Ayer decidió hacer un partido a los golpes y le salió bien. Creo que la estrategia ayer le funcionó, pero que cuando venga un centro del campo más potente y una delantera más eficaz, te puede costar un disgusto, como te lo hizo el Bayern, como te lo hacen equipos de ese nivel. Creo que el Madrid va a competir, pero que sigue teniendo un problema de fútbol. Y luego lo que está claro es que el Bernabéu a Vinicius no le pasa ni media, le siguen cobrando facturas antiguas de lo que pasó con Xabi Alonso, y eso no ha vuelto a cicatrizar. Hay un sector que le va a pitar, yo creo que permanentemente. No es mayoritario, pero sí es muy representativo. De hecho, es difícil que Vinicius en el Madrid de Mbappé vuelva a ser en el Madrid el Vinicius que ganó dos Champions. Porque no va a tener ese rol, porque no tiene el apoyo del Bernabéu y porque, repito, Mbappé es la estrella de este equipo a ojos del club. Por tanto, yo le veo difícil arreglo, salvo que él recupere una versión super top y nos cae en la boca. Y luego lo de Mbappé, que también recibió silbidos en momentos puntuales, es que no ha terminado nunca de ganarse al Bernabéu. Es como un futbolista del Madrid al que le queda pendiente la asignatura de ganarse al Bernabéu. Los madridistas no le consideran todavía suyo al 100% y le ven por momentos un delantero del Kylian Mbappé Fútbol Club. Entonces, pues si el Madrid gana títulos, eso evidentemente cicatriza rápido, no es como lo de Vinicius, pero tiene que ganarlos. Y como no se ganan en septiembre, nos queda un rato para comprobar cómo es la evolución de la tercera temporada de Mbappé en el Madrid.
10: Es que vas a donar una dada, Bruno, al larguero, que també l'hem comentat al bar, espectacular, que de tots els equips que van jugar ahir, el Madrid és l'únic que baixa menys d'un 40% la posició, sí, de pilota.
7: Això mateix. Van jugar AEK d'Atenes, les Glins, el Bruges contra l'Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Betis i Real Madrid Inter, 6 partits, 12 equips, i l'únic dels 12 que va tenir menys d'un 40% de possessió, amb dades oficials de la UEFA, va ser el Real Madrid.
10: Que, òbviament, la posició de pilota no diu només com ha jugat, però és un detall bastant important. I, clar, Anton, lo decía Antonio Romero en la retransmissió de Carrusel, ir al Bernabéu i ver com el rival és quien tiene la pelota, pues segurament no gusta a la gente.
17: No, no gusta. Y es un tema que debe mejorar el Madrid porque se le pueden hacer difícil los partidos en su estadio. Porque la gente exige, es verdad, oye, cada vez es más caro ir al estadio, cada vez el nivel ha subido y la gente quiere ver fútbol. Y es que eso lo preguntaba Herráez en la previa, oye, ¿por qué Dembélé hace esto? ¿Por qué Rafinha hace esto? ¿Y por qué aquí no podemos hacer eso? ¿Por qué no tenemos la pelota? ¿Por qué no presionan? Creo que es un completo. Hay que tener la pelota, hay que dominar el juego, hay que ser protagonista, hay que presionar, hay que atacar, hay que defender, hay que marcar, hay que ser un equipo más completo. Y sí, yo creo que el Madrid, que está preocupado por ganar, se encuentra con un sector del estadio, le pide también ganar de una manera más apetecible. Y eso, pues, tiene que ir trabajándose con el paso de las semanas. Lleva poco tiempo Mourinho en esta segunda etapa, pero ayer el aviso que le dan al equipo es importante. Cuando mete el primer gol el Inter, su único gol en el partido, la pitada no es a Vinicius o Mbappé, es al entrenador y al planteamiento que se vio en el campo.
10: Antón Meana, un abrazo, te escuchamos en el larguero.
17: Un abrazo para vosotros, chao.
10: Ja ha arribat el Flaqui, sí, gràcies, senyor, per complir la paraula i portar els cafès. Has donat una dada al bar, també molt interessant, i que hi ha oients que la comenten al chat del Que t'hi jugues, sobre les errades dels porters quan juguen contra el Madrid.
8: Sí, la publicava i Opta a xarxes i cridava molt l'atenció. Diu que amb la d'ahir de Joan Martínez, porter de l'Inter, aquella errada que provoca el gol de Valverde, el Real Madrid s'ha beneficiat de 30 errades que han acabat en gol comeses pels porters de l'equip rival a la Champions des de la temporada 2007-2008. 30 errades de porters des de 2007-2008 han acabat en gol a favor del Madrid. És el doble que qualsevol altre equip. El següent és l'Arsenal, que se n'ha beneficiat en 15 ocasions. Però 30 errades de porters rivals l'han suposat pel Madrid, 30 gols a favor des de la temporada 2007-2008 en Champions. És tot un expedient X.
4: Però això és normal, no?
8: Normal.
4: És a dir, al final vosaltres passeu el dia preguntant què passa amb els porteros d'Europa quan pisen el
8: Santiago.
4: Muchos decís que es magia negra.
8: Alguna cosa rara.
4: Otros dicen que lo que impone es el estadio. Nada más lejos de la realidad.
8: ¿Ah, no?
4: Renacuajos.
8: Doncs què és? Renacuajos.
4: Venga, hombre.
8: Escolti'm, renacuajos.
4: Mira, despierta, chico, despierta. Escolti'm, nosotros cuando jugamos contra un portero en Europa, lo que hacemos es una recalificación. Es decir, ellos llegan al Bernabéu con una sola función, la de portero. Y cuando pisan el césped, recalificamos esa zona y le damos otras funciones. Y ese portero pasa a valer para todo menos para portero. Es decir, lo que hemos hecho en los terrenos de Valdebebas, pero con personas. Ahora también se puede. Todos los porteros como Karius, Donnarumma, son terrenos edificables ahora, ¿vale? Su valor como portero baja, pero su valor general aumenta muchísimo, porque ahora encima del José Martínez, este portero, porterucho este de ayer, pobre
7: Josep,
4: chico.
7: Josep.
4: Bueno, Martínez, el portero del Inter. Se puede construir un chalet de 3 plantas encima suyo, en su cabeza. 3 plantas. ¿Qué más quieres? Le hemos cambiado la función. Este portero ya no valía. Pasa de valer 4 duros a más de 150 millones de euros como terreno edificable. ¿Qué quieres? ¿Montar un supermercado encima? ¿Un centro comercial encima de este portero, de la frente del portero este? Pues puedes montarlo. Puedes, Quiro, con la colaboración inestimable, evidentemente, del Ayuntamiento de Madrid, con quien de la mano.
10: Aquest gag les fetxeré.
4: ¿Por qué?
10: Perquè el trobo com molt, no? Rebuscat. És gag de les 6 del matí.
4: Bueno, hemos recalificado al portero. ¿Qué te voy a decir? Recalificar es constante. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer.
20: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos.
20: Hola, Marcos.
21: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: ¿Qué se dice en el mundo del partido del Madrid?
21: Bueno, no miro al mundo hoy. No miro al mundo. ¿Ah? Me quedo en Madrid.
0: Ah, eres morboso, ¿eh?
21: No. Me quedo en Madrid. La mirada de la prensa de la capital, escuchando a Meana. Escuché ayer en directo ese hermoso reencuentro que tuvo con Mourinho. Y prueba superada, se lee en la portada del Marca. Victoria loca aparece en la primera página de las. El Madrid escapa de sí mismo y aguanta la victoria ante el Inter, precisa el diario El País, recordando que el equipo de Mourinho se impone en un partido desconcertante, en el que lució poco juego tras ofrecer una función desorientada y desesperante. Un mal Madrid, un gran Courtois y tres puntos entre pitos, escribe Rubén Cañizares en el diario ABC, donde recuerda que Vinicius fue el más señalado por la grada. Y además explica, por si no lo sabíais, que Mourinho no mentía. Ante el Inter no quería jugar y le bastaba con ganar. En el mundo del siglo XXI, el Madrid logra la victoria del descontrol y también se lee que el Bernabéu pasa del apoyo a Ceuta a los pitos a Vinicius y Mbappé. En La Razón se buscan las claves de lo que sucedió en el Estadio Blanco. Courtois, un problema de control y la grada. Y se indica, obviamente, que Vinicius necesita tiempo y el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
0: O sigui, majoritàriament la premsa és crítica, amb el Madrid.
21: Sí, absolutamente crítica. Yo creo que es también crítica, evidentemente, porque si escuchas a Mourinho, acabamos de escuchar ese sonido también, donde indica que el mejor del Madrid no fue ni Mbappé, ni Vinicius, ni Brahim, ni Konaté, que por cierto jugó, ni... No, es que claro, dices que el Madrid ha fichado defensas para reforzar la defensa y ayer si se encuentra con
0: va
21: un equipo...
0: Va a jugar Hausen, eso sí.
21: Sí,
0: molt
21: Hausen,
0: bon partit de Hausen.
21: Sí. Para mí el único que jugó bien. Porque ni
0: Brahim va a tener momentos también.
21: Sí, exactamente, pero ni tan siquiera Cucurella, que también sufrió. Por eso se indica que Vinicius necesita tiempo y que el equipo de Mourinho necesita su mejor versión.
22: Es que fiché a muchos porque así me pensaba que podrían jugar más.
20: Claro.
22: Si pones a más gente...
21: Pero se olvidó de fichar al bueno.
0: Gracias, Marcos. Hasta luego. El Betis va guanyar al camp del Lille 2-3 després del partit. Bartra, que va fer dos gols, gran protagonista Marc Bartra, va parlar sobre la jugada del penal que va fallar Mbappé al partit de Lliga on el Betis va guanyar 1-0 al Madrid i va dir això.
23: Que es bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar a los árbitros. Lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen porque yo estaba completamente seguro que no la había pisado, calculé los tiempos perfecto. Puse el pie en el límite y yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando, lo tengo clarísimo, lo tenía en mente, lo tenía trabajado y sabía que por mí no era.
0: El CTA va dir que la jugada estaba ben peritada.
20: Sí, pero vaya.
22: O sea que es un robo, ¿no?
20: Exacte, això no va dir, el relat no canviarà.
22: No, se están robando de nuevo.
20: El relat no canviarà, no, però ja està ben tirat això, si és que al final el CTA t'ha dit que està ben xiulada, però en el relat del Madrid quedarà que va ser un robatori.
0: Tigre, després et pregunto pel Barça, però el Madrid el vas veure o com fa sempre, fins que marca el primer gol i llavors posa el puente viejo?
24: El segon gol vas marcar, quan ells van empatar, el xaval aquell va... Però ho vaig deixar ràpid. O sigui, ja
0: creixent sempre fa el mateix. Posa el Madrid i quan marca el Madrid, treu el
24: a
0: Madrid.
24: Les a les dues de la nit m'han enterat el resultat, a les dues, una i mitja. M'he enterat el resultat quan he sentit el jefe,
20: el Martí.
24: A Madrid.
0: Com?
24: A Madrid. Estava a Madrid, a la serva de Madrid, i estava al CB... Aquesta hora estava allà i he sentit m'he despertat.
0: Qui és el jefe?
25: Suposo que el Manu Carreño, no?
24: El Martí!
0: El Jordi Martí!
22: Amigo!
0: Cada vegada me costa més interpretar-te.
20: Quan ha arribat a la redacció ha dit...
24: El Martí! El Martí l'he sentit allà.
0: Estava fent el bar, vale. O sigui, és el Martí qui a través de la ràdio t'ha informat del resultat del Madrid. Perquè t'havies quedat a dormir.
24: El resultat. Sí, perquè dic, me cago en si me'n foten 4, si foten 4, llavors...
0: El que fa el Caixell ho fa molta gent, eh? Posa el Madrid, quan marca el Madrid, canvia el Madrid.
24: No vegi bé.
26: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Amb el Flaqui repassem l'actualitat. L'Albert Llimós ha baixat a l'estudi, Flaqui, perquè el Ministeri d'Interior ha obert expedient als policies que van pegar un aficionat del Barça a Elx.
27: A un menor, recordem-ho. S'ha obert un expedient per una suposada falta molt greu o greu, ho ha anunciat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, aquest matí, per sorpresa, en una sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, a pregunta de la diputada Junts, Marta Madrenes. A partir d'aquí...
0: O sigui, ha obert expedient
10: Per una falta molt greu.
27: Molt greu o greu. I ara el que falta és qualificar si és molt greu o greu. Si és molt greu, podria suposar, segons fons d'interior, amb els que parlàvem fa uns minuts, doncs la suspensió de sou i feina per a aquests agents que van colpejar, no un aficionat del Barça, recordem-ho, un menor d'edat, aficionat del Barça que va lluir una estelada al Camp de l'Eix.
10: Si és molt greu, suspensió de sou i feina.
27: Pot arribar a ser.
10: I si és greu?
27: No sé, no ho sabia, ho he preguntat, eh? No sabia encara el responsable, un dels responsables de l'equip de Grande Marlaska, que els ha agafat per sorpresa, de fet, eh? Aquest anunci que ha fet el ministre a l'equip de Marlaska l'ha agafat per sorpresa, perquè parlàvem amb ells tot just dilluns, em deien dilluns que ve tindrem novetats sobre el cas, truquen dilluns, i s'ha anticipat doncs el ministre anunciant doncs aquestes mesures, de moment aquest canvi en el procediment, perquè s'ha passat d'una informació reservada a l'obertura d'aquest expedient per avaluar doncs si hi ha una falta molt greu o greu en aquest cas, però sí que ha dit Marlaska, repetim al Congrés, és que en cap cas es justifica aquest tipus d'agressió dels policies nacionals a l'aficionat del Barça, i ha recordat que és absolutament legítim, no?, l'ús de la bandera estelada en un camp de futbol.
10: Que és legítim, eh?
27: Sí, sí.
10: Ho ha dit el ministre?
27: Sí, sí.
10: Vull dir, perquè ja quedi aclarit d'una vegada per totes.
1: Va d'un jutge.
10: Ja, però sembla que hi ha gent que no ho sap.
1: O no ho vol saber.
10: Més enllà d'aquesta notícia d'última hora, avui el Barça s'estrena a la Champions. Ahir, com hem explicat, ho van fer el Betis i també el Villarreal.
20: Sí, el Betis ja ho has dit, va guanyar 3-2 al camp del Lille amb dos gols de Marc Bartra. El Villarreal va caure al camp del Dortmund per 3-2. Avui també juga l'Atlètic de Madrid, ho fa al camp del Liverpool a Anfield a les 9 de la nit.
10: La Federació Espanyola de Futbol ha presentat la seva iniciativa sobre la congelació d'òvuls.
20: L'organització ha firmat un acord amb una clínica per facilitar l'opció de ser mare després de la carrera futbolística. En l'acte va parlar Patrick Guijarro, que es va mostrar a favor que les jugadores no hagin d'escollir entre la vida personal y la esportiva.
2: Todos estos años que también hemos dado pasos muy buenos con medidas de conciliación, y este es un paso más, el poder elegir ser madre, el cuándo, pero también en el caso de querer serlo, tener el apoyo durante la carrera es un tema que preocupa a las deportistas, y yo creo que lo más importante que hay que conseguir con esto es que las deportistas sientan que no tengan que elegir entre su vida personal y su carrera deportiva.
10: Leo Messi està a punt de comprar l'Eldeng, de segona divisió.
20: El davanter argentí ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Eldeng. A espera de l'autorització del Consell Superior d'Esports, seria el segon club propietat de Messi després del Cornellà.
3: Sí, perfecto. Estamos bien. Eldense. Este, ¿no?
10: Sí.
3: La idea es comprar todas las divisiones, de primera federación hasta abajo.
7: ¿Sabes dónde está todo. Elda, Leo?
3: Sí, sé dónde está el Dense, ¿no? El Dense.
7: Hemos llegado al Dense, ¿no?
3: El Dense Floor.
10: Potser Messi no, però algú proper a Messi sí que ho sap. Perfectament.
7: I tant.
3: Dense Floor.
10: En bàsquet avui comença la Lliga Catalana a Tarragona.
20: Sí, el tret de sortida, 6 a Joventut i l'Erna Lleida i 15 a Nas Manresa, Morabanc.
10: En tenis, Alcaraz s'acomiada del US Open.
20: Ha caigut a quarts de final contra l'estadounidenc Ben Shelton per 3-16-2 en un partit que ha durat més de 4 hores i que ha acabat a quarts de 3 de la matinada hora local.
10: A la segona hora del Que t'hi jugues obrim la gàbia del Tigre, del Jaume Creixell, per parlar del Barça Feyenoord. Hem d'escoltar aquí s'emporta per de bona avui el tio Faja. I ens espera, Ricky Rubio.
5: Oh.
10: Us recordo que teniu la porra per aconseguir una samarreta com la que estic ensenyant al live i us explico a la ràdio, Soldats de Hansi Flick, a l'Instagram del Que t'hi jugues. Resultat i primer golejador, porra del Que t'hi jugues Barça, que podeu escoltar aquesta tarda a partir de les 6 a SER Catalunya. Són les 12:58, fem pausa, endrecem l'actualitat, que va carregada de notícies avui al butlletí de la cadena SER, i segona hora, on per cert, és dimecres, que ja l'estic veient per aquí, hi ha secció de l'Òscar Nin, i ens portarà música de Feyenoord.
6: Què t'hi jugues?
9: Cadena SER.
11: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
25: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
28: Dilluns, dimarts, dimecres. Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Mana 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Mana 75, el plaer de ser-hi. Mana 75.
29: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
1: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
5: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
9: Ortopèdia Premium és molt més que una botiga, és el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopèdia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
12: És la una, les 12 en Canàries.
13: Pedro Sánchez abre la puerta a introducir cambios en los servicios de inteligencia. Con el debate sobre si el CNI avisó o no de la entrada masiva en Ceuta, la pregunta ahora es ¿cuándo se van a publicar los documentos desclasificados? Moncloa está marcando los tiempos, los enlaces nos dicen, los tendremos a primera hora de la tarde.
12: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez, primero en el Congreso y después en una entrevista en Televisión Española, ha defendido su actuación en Ceuta. Admite que ante ataques como este, el Estado tiene que prepararse mejor y desliza también la posibilidad de introducir cambios en los servicios de inteligencia para mejorar la anticipación a crisis como la de finales del pasado mes de julio.
14: Es evidente que en el ámbito también, volviendo a la autocrítica, sobre la anticipación, la prevención, el tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos tan importantes como se dieron los días 30 y 31 de julio, creo que es uno de los elementos que tenemos que mejorar.
13: De la reunión entre el rey y Margarita Robles, de la que nos enteramos por las redes sociales de Casa Real, Sánchez la ha enmarcado en la misma entrevista en Televisión Española en un encuentro normal. La situación en Ceuta, que ha protagonizado buena parte también de la sesión de control esta mañana en el Congreso, la primera del nuevo curso político, lo ha hecho con críticas del Partido Popular y Vox. Feijóo apelaba a la inseguridad en la ciudad autónoma, volviendo a tirar del, digamos, comodín de los spray pimienta. Abascal iba incluso un poco más allá.
15: En España, en la que usted todavía gobierna, las aulas de todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta.
16: Toda España sabe que incluso el señor Sánchez estaría dispuesto a entregarles Ceuta y Melilla y las Islas Canarias si fuera necesario.
13: Y el tono se ha ido endureciendo aún más con la acusación de Miguel Tellado, del popular Tellado, a Marlaska, atribuyéndole un delito de denegación de auxilio o dejación de funciones. También se ha hablado en el Congreso del futuro de la legislatura. Preguntaba a Rufián a un Sánchez que se ve ganador de las próximas elecciones sobre cuáles serán los apoyos parlamentarios a su izquierda.
16: Usted ha dicho que quiere ser presidente en el 27 y más allá. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? A mí los números es que no me salen.
13: El otro nombre propio del día es el de José Luis Trapero. Ha dimitido el director general de los Mossos. Dice la consellera de Interior, Núria Parlom, que le hubiese gustado que continuara.
18: El director general ha decidido no continuar, por lo tanto nosotros lo aceptamos. A mí me hubiese gustado que continuara porque creo que la buena labor que se ha hecho, pues hay que destacarla en ese sentido. Es decir, estamos reduciendo la delincuencia en Cataluña, no las percepciones, pero sí los datos reales. Hemos centrado el foco en lo que es importante: multireincidencia, crimen organizado.
13: Pero lo cierto es que durante los últimos meses ha habido discrepancias entre la consellera y el exdirector general de los Mossos, que va a continuar en el cuerpo, aunque con otras funciones. Pendientes también del temporal en Cataluña. Desde hace dos horas está interrumpida la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona. Adif ha tenido que cortar la tensión eléctrica en la vía para reparar la catenaria, que se ha visto afectada por la caída de un rayo. El servicio se acaba de reanudar. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
30: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, desde hace 10 minutos el gestor de infraestructuras Adif ha confirmado que la catenaria afectada por este temporal ha sido reparada y por lo tanto se puede volver a circular entre Madrid y Barcelona con los servicios de alta velocidad. Hasta las 11, según los últimos datos, había afectados 21 trenes de las tres compañías, casi 7.000 viajeros y retrasos entonces de 35 minutos que ahora ya superan la hora de retraso en algunos trenes. En cualquier caso, se prevé que en las próximas horas los trenes sigan llegando con retraso a sus destinos por el efecto que suele tener un corte de este tipo, que siempre es acumulativo.
13: Hay lluvias intensas en Girona, donde Protección Civil ha activado el aviso rojo.
31: Cadena SER. Servicios informativos.
0: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
4: Volver a Europa.
8: Volver a levantar la copa.
17: Volver a Neptuno.
19: A Cibeles.
21: A Canaletas.
22: A la Plaza Nueva.
23: A la Plaza Mayor.
24: Vuelve a soñar con las noches mágicas de Champions, con todo el fútbol y todas las competiciones en Movistar, con resúmenes y contenido extra. Infórmate en tiendas en el 1004 o en movistar.es.
26: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos.

0: Aquest hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una i cinc, Flaquer, Aquest hi jugues.
2: Ens divertim.
1: Clar que sí.
3: Yo lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme.
1: En un moment, Ricky Rubio, el que t'hi jugues. També obrim la gàbia del Tigre Creixell per parlar del Barça Feyenoord, però abans...
4: Sí que... Flaqui! El madridismo está más desubicado que el que lanza un te quiero en una orgía, mientras sus voceros y chirigoteros en Twitter les dicen que su equipo es el quinto Beatle, una alcachofa de un medio de comunicación no prostituido al capo hace una encuesta a pie de campo donde el socio abonado lanza mugre a borbotones. No jugamos a nada. Mourinho, ¿a qué ha venido? Nos están estafando. ¡Que vendan a Vini! ¡Vini está gordo! ¡No puedo seguir! ¡Venga! ¡Besitos!
0: ¡One shot!
5: ¡Al trabuco!
6: Y tío Faja, gracias.
1: Això l'Eno fa gratis, no? Ho dic perquè, clar, enviar un comentari només rient...
7: Home, una mica...
8: O gratis o pagant, una de dues.
1: Ahir, sí, és veritat, ens hauria de pagar. Clar. No fer-ho gratis, sinó pagar-ne.
8: Una de dues, sí.
1: Ahir a l'11, a Esport 3, amb el Xavi Valls, van emetre una enquesta al final del partit, als voltants del Bernabéu, on la gent es queixava molt del joc del Madrid i era molt pessimista aquesta temporada.
2: Bueno, perquè entenc que veuen més del mateix i que s'han gastat molts calés i han fitxat a molts jugadors, però que el seu equip, és veritat que ahir tenia baixes, però que el pla de partit segueix sent el mateix dels darrers temps. I jo crec que també hi ha un efecte col·lateral amb el Barça. Jo crec que la gent del Madrid veu com juga el Barça i es pregunta per què els seus no poden fer una cosa més o menys similar.
1: Et va sorprendre el partit o no, a tu, Bruno?
8: Una mica. Realment esperava un Madrid que fos una mica més protagonista, que volgués una mica més la pilota, i es va deixar anar al partit des del principi. Va aprofitar un parell d'errades greus de l'Inter i la veritat és que em va sorprendre negativament el partit del Madrid.
1: Ara parlem del Barça Feyenoord d'aquesta tarda. També algun comentari del Liverpool Atlético de Madrid, que juga aquesta nit. Abans, com us dèiem...
9: El Madrid és que els tindria de caure la cara de vergonya.
1: Per què?
9: Estan aplaudint amb un Mbappé, el que juga per la dreta, com
1: Mbappé.
9: L'Mbappé?
1: Bueno, juga pel mig. Que juga aquest, per la dreta aquest, és Diomand dels últims 10 minuts.
9: El francès. El francès se'ls ha estat pixant els tobillos durant 2 mesos per poder anar al Mundial, dient que estava lesionat. I anant-se'n amb la Julai por ahí.
1: Què és la Julai?
9: La nòvia.
1: Julai?
9: Sí.
1: Què vol dir Julai?
9: Gitano, això. Gitano calé. Casos de papers?
1: Això també, gitano calé.
9: Ah, casos. Vull dir-te que s'està rient d'ells. Perquè
1: però ja el xiulen,
9: un tio que ha estat 2 mesos en rient-se'n de vosaltres, si li tindríeu de tenir el peu al cap, home.
1: El peu al cap, pixar-vos els turmells... Són les expressions del Jaume Creixell. Podríem fer un diccionari.
9: No fotem, però...
1: Creixell català, català Creixell.
9: No,
1: podríem anar apuntant, Bermu, sí. Expressions del Jaume Creixell?
7: Farem un Word.
1: Però no les típiques de si no tinc raó, me la tallo en faig monja, les que posen al bolígraf que regala
2: les
1: a tot el món que es troba pel carrer.
2: Les que necessiten traducció.
1: Exacte. Ja perquè no, en té moltes, sí. I que no se'ns escapin.
9: Ja no tindràs temps de fer el diccionari, perquè pel mare abans...
2: No.
1: Abans d'anar amb Ricky Rubio, ets animal, Tigre. Ens demana pas el Martí Juncà.
2: Sí,
1: perquè hi ha roda de premsa de Javi Hernández, jugador de l'Espanyol. Quina meravella de futbolista.
8: Sí, no, futbolista.
1: Que ha rebut, fet el premi al millor futbolista jove d'aquest inici de temporada, no? Martí.
10: Y también en pretemporada, ¿no? Se habló mucho de tu compatibilidad con Calatrava, ¿no? Dos jugadores que sois mediapuntas, podéis jugar a pierna cambiada. ¿Cómo está siendo esta

0: compatibilidad con él, de momento lo estáis jugando todo juntos.
1: Muy buena, la verdad que Kala es un jugadorazo también, tiene muchísima calidad y la verdad que es muy fácil jugar con él. Bien, muy buena.
2: Xavi. Hola.
3: ¡Yepa!
4: Ha sonat el mòbil.
3: Ha sonat el mòbil d'algú a la sala de premsa.
4: Ara, si pregunta el Martí, ens demaneu pas. Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
5: Què tal, sí que flaqui. Som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador, que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
6: Hola.
5: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
4: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
6: Hola, què tal, com anem?
4: Doncs bé, i tu, com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
6: Bé, amb il·lusió, la veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada, ojalà, tan divertida com l'any passat.
4: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
6: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de dues o tres setmanes bueno, em van recargar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
3: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que ha passat la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
6: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algo que ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algo que diu que no ho vius mai més. És algo que davant de, bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
5: Quan tu vas tornar a la penya vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que has passat, què ha canviat més, el bàsquet o la teva forma de viure el bàsquet com a tal?
6: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó, pensava que tots els mecanismes que tenia que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, bueno, hi ha coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi ha coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser, però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
3: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
6: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que sí, la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
4: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
6: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè bueno, econòmicament pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o Boogie Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
5: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
6: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo pues, els primers anys aquí jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallet aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
3: Jo reconec que des de fora em frego les mans amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Rick i la Brovitola.
6: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
3: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir? Què n'hem d'esperar?
6: Primer hem de veure quan estiguem tots, no? Perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
5: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent.
6: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no? Amb les finestres FIBA sobretot, portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, no ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
3: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
6: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat. Quan acabi la temporada valorarem realment si, si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no, veia el documental del, del Pep Guardiola, sí. I deies que l'ambició s'ha acabat, no? La passió. I és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
4: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
6: Moltes gràcies i espero que vosaltres també la disfruteu.
4: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
7: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
4: És un plaer sempre parlar amb Riqui Rubio.
3: Sí, perquè parla molt bé i per l'experiència de tot el que ha viscut, em sembla que és un referent, el que li dèiem amb ell, no? Un referent tant pel que fa com a jugador a la pista com el que ha estat capaç també fora d'ella, no?
8: Ha sabut construir una gran llegenda.
3: Sí, senyor.
8: I la millor manera de construir...
3: Home!
8: Què m'has de venir a dir, tu?
3: Per favor.
8: MCAT, ja ho sabeu, MCAT Group, que és el... És que és tot per la construcció, ho és tot per la construcció.
3: MCAT!
8: Fins i tot en aquest cas, amb un nano de la penya, estem a favor. Però Riqui també... Vulguis que no, hem d'acceptar que hi ha llocs que no tocava. Però sí que ha anat a MCAT per construir millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, preus més competitius.
4: President, MCAT. Vols obrir la gàbia del tigre?
8: Obrim la gàbia del tigre!
7: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues amb...
9: Sí que... Aquí!
10: Karim! Karim! Karim! El egipcio!
4: Perdona?
11: Abdelkarim.
4: Hamza.
11: Abdelkarim.
10: El egipcio.
7: Què t'hi jugues amb el...
9: Sí que... Flaqui!
10: Entesos de papers?
7: La gàbia del tigre, amb Jaume Creixell.
4: Ahir vas veure el Madrid fins que va marcar el primer gol. Avui suposo que el Barça el veurà sencer.
10: Hombre, ara el Barça... El futbol ha evolucionat, però no ha evolucionat tant. Han anat bé coses que han sigut interessants de quan jo jugava fot 60 anys, quan jo vaig començar a entrenar fa 40, i el que sí està claríssim
4: no, tigre,
10: que sempre l'equilibri d'un equip, sempre l'equilibri d'un equip, jo no sé ara parlar-te amb el sentit que jo respeto de lo que parla la joventut i tot, totes aquestes coses per mi no hi són. Però el que sí tinc clar...
4: Totes aquestes coses,
10: és que,
4: què vols dir?
10: Per donar equilibri amb un equip hi té que haver una persona que faci de...
4: Equilibrador, mig centre, no pivot, mig centre.
10: El Carreras,
4: per cert,
10: mig centre.
4: Per cert, demà vindrà el Barial que t'hi jugues i se li ha de reconèixer que ell va reivindicar que Lamine Yamal hauria de ser capità del Barça. Perquè, a més, així... agafaria més responsabilitat, i és tal qual el que ha passat.
3: Dit i fet.
10: Llavors vull dir-te, en aquest sentit, escolta, si hi ha un doble pivot, no hi ha problema, un puja i l'altre es queda i dona equilibri.
4: Però digues-ho com a mi m'agrada, posant-te així la mà a la boca i dient Rodri!
10: Rodríguez.
4: No, Rodrigo.
3: Rodríguez és ell.
4: Rodríguez
10: pa que te entiendan los de allá el centro, que nosotros hablamos dos idiomas. El nuestro y el vuestro. Entonces, Rodrin, dos collons i un pal, entesos de papers. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip, home. Aquest és el que dona l'equilibri a l'equip. I quan no, i quan puja el Rodri, es quedarà... Ei, calla ara, collons. Quan puja el Rodri, es quedarà el Pedri. Entesos?
3: Si poden jugar junts, els dos.
10: Ara no fallo perquè tinc d'ajudar-me.
3: El Bruno.
4: Que t'ajuden tot, aixecar-te, seure't, anar al cotxe, arribar a casa, que són com són vells.
12: No. Li ha baixat el Ferrari.
4: Perquè s'ha espatllat l'ascensor de la ràdio. Just quan arriba el creixell i no funciona l'ascensor.
10: És que jo parlo sempre en sèrio. Això pues dona equilibri.
3: Parlo sempre en sèrio.
10: El que sí està claríssim que... Escolta'm una cosa. El Barça està en un moment... que és el més important de la Lliga.
3: Ara ja?
10: Sí, senyor. Ha guanyat... No, és que... Collons, no m'enteneu.
3: No, però ho explica.
10: Per mi, el Barça actual ha guanyat 4 partits.
3: Sí, senyor.
10: Llavors va primer.
3: Sí, senyor.
10: Però avui comença el que nosaltres tots volem abans. Jo vull, principalment jo, que em vull veure una, almenys. Llavors, té que tenir una mentalitat d'humilitat, treball i sacrifici que no ho poden deixar, perquè aquesta tarda ens costarà molt guanyar.
3: No.
10: Bueno, això és el futur. No.
3: Culpa
10: anem meva. I ens encarden tres. Què passa? Llavors s'ha de tenir humilitat, treball i sacrifici. Tenen que saber que és el partit més important de l'any i que hem de posar els com se diu això d'aquest
12: ciments. Pot?
10: Els ciments, allà.
3: Carai, funciona Bruno. Molt la parella a créixer,
10: sí,
3: Bruno.
10: Sí,
3: eh?
10: Sí.
3: I el Bruno de l'Andador és molt bo.
12: Ho estava fent amb molt favor.
4: Ara has d'anar amb ella tot arreu, eh, Tigre?
10: Claro, com...
4: El dia de partit, el Bruno al costat.
10: No, per
3: jo estava pensant en les llepes o així, en els ciments.
10: Per mi és molt important el partit d'avui, per vosaltres no us ho feu de conya, però jo vull tindre
3: un important, és important.
10: Si perdéssim.
3: Home, i tant, el tindríem tots.
10: Llavors, aleshores, anem-hi, eh?
4: I t'agrada l'alineació que ha donat el Ovalle? Amb Koundé a la dreta, perquè Eric està sancionat, amb Cubarsí i Christensen, amb Cancelo a l'esquerra, al mig del camp Pedri Olmo i Rodri, i el dubte aquest de si al final serà Bernal, i a davant Adeyemi, amb Gordon suplent.
3: Lamine Rafinha.
4: Rafinha i Lamine.
10: Pedri Olmo, i qui juga de primera pila?
4: Rodri.
10: Eh?
4: Rodri.
10: I Rodri. Però, home, jo crec que és un equip reconeixible. És que nosaltres tenim 16 jugadors o 17 jugadors que poden ser titulars, però amb els ulls tancats. Que si un està constipat, que es foti, prengui una pastilla ja en posaré un altre. Entesos? És així de clar. Ara no tenim excusa de malalt que es pixa al llit i diu que sua. Entesos? No en tenim d'excusa de català. Ara tenim el millor equip del món. I amb aquest equip jo soc segur que guanyarem la Copa i la Champions. I estic segur. Tot. La Champions, la Lliga i la Copa.
3: Tot
10: ho guanyarem.
12: Triplet, eh?
10: Per què?
12: I la
10: perquè Supercopa. Estem fent-ho bé. Però cuidado!
3: Ai.
10: La mentalitat té que ser la que tenim ara, eh? Que mai a la vida havia vist una sortida al primer partit amb la velocitat que anaven els jugadors.
3: Tota la raó.
10: Ara hem guanyat el camp del València. Però és que el València té tants problemes que els jugadors els va deixar com si estiguessin petrificats. Mai a la vida havíem anat al camp del València i no havíem tret només que una targeta a l'equip local. Perquè ens fotien hòsties hasta amb el carnet d'identitat. Entesos? I el que vam veure l'altre dia de partit va ser un partit de que els van sortir al camp a veure què passava, com si es volguessin cargar l'entrenador. Em perdó.
4: Al YouTube del Que t'hi jugues, la Núria ha penjat una enquesta. Qui arribarà més lluny a la Champions? El 92% vota Barça, el 8% el Madrid. 92% vota Barça, el 8% el Madrid. Hi ha algun oient, per això, el Romero Autobusero, que està molt preocupat per la defensa. Diu, per exemple, m'extranya que con Cubarsí, Gerard Martín i Christensen, Flick no haya picado la puerta de la porta para pedirle otro central, y más con la salida de Araujo. I va deixant bastants missatges, per cert, ens diu que ens segueix des de la tele de Badalona, a la taverna aquella que feia.
10: I
4: obre debats, i en aquest cas, bueno, te'l trasllado, perquè amb la defensa del Barça es pot competir per guanyar la Champions?
10: Mira, yo creo que en este equipo ahora hemos de pensar una
4: cosa... ¿Puedes hablar en catalán, que lo entiendo?
10: En catalán. No. En aquest equip, escolta'm una cosa, tenim de pensar una cosa. Amb el juvenil B o C, n'hi ha un que està sortint que està molt bo. I llavors aquest, el flit aquest, es el cardarà allà del mig de central i passarà igual. O sigui que tranquil, que no passa res. Que tenim prou de gent allà. Ara s'ha de tastar tothom esperant per veure quan li toca la flor, i quan li toca la flor o quan li toqui el gelat, que se'l foti ràpid, perquè n'hi haurà un altre que vulgui entrar.
4: Per cert, gràcies al Marcos Lasagre pel missatge que ens ha deixat al YouTube del Que t'hi jugues. Li agraeixo de tot cor. El Feyenoord avui juga amb un defensa que es va formar a la Masia, i això t'ha emprenyat.
13: Em sap molt de greu, home, perquè és que hem perdut tot un tros de jugador. Tot un tros de jugador, com és el Mica Mármol. Però és que, a més, un altre defensa per l'esquerra, diguéssim, lateral esquerra, el Cucurella al Madrid, el Grimaldo a l'Atlètic. Què està passant?
4: Home, però no poden jugar tots al Barça.
13: Home, no, clar, però és que estem fitxant el Cancelo.
4: Però jugues part.
13: Home, ja, no, sí, clar, ara sí, però ja sabem què és el que vol aquest senyor. En fi, carta pel Mica Mármol.
4: Ah, li fas una carta?
13: Li faig una carta perquè... Ben tornat, nano, ben tornat. Anem-hi. Ben tornat, Mica Mármol. Jo sempre havia dit que tu arribaries al primer equip i series un jugador important al Barça, perquè tu ets un picapedrer del futbol. Et dius Mármol de cognom, com no t'has de ser un picapiedra, no? Tu, com tants altres, ets un dels grans talers de la Masia i ara el Barça s'ha emparrat en fitxar jugadors quan la Masia sempre era la que havia sortit al pas a solucionar i a trons les castanyes del foc. Avui et toca defensar contra la Minya Mal i això, per mi, és com triar entre el pare o la mare. A cada duel el cor m'anirà a mil. Evidentment voldré que guanyi el Barça, però jo sé que tu hauries de ser el nostre lateral esquerre de per vida i no aquest el Joao Cancelo, que és un avi portuguès que ha vingut per fotre el lloc a Xavi Espart. Lo del Barça i les laterals em sap molt de greu. Mira, el Grimaldo joguina trencada a l'Atlètic de Madrid. El Cucurella joguina trencada ha hagut d'anar a l'infern per poder sortir endavant. Som una màquina de carregar-nos gent. Mira't a tu jugant al Feyenoord perquè el Barça treu tants laterals i tants centrals de nivell que has hagut d'anar a Holanda i acabar perdut a una terra de tulipans i coffee shops. T'enyoro, Mica. I segur que triomfaràs al Feyenoord on vagis. I perdona els dirigents del Barça que no saben el que es fan, que prefereixen jugar amb només 7 titulars de la Masia i no 11 com hauria de ser. És devastador, de fora vingueren i de casa ens tragueren. Rep una forta abraçada i fes una altra al Van Bronckhorst, digue-li que ja l'he perdonat per robar-li el lloc de feina al Fernando Navarro. Veus? Un altre cas. És que és devastador.
4: Ai, Bruno, avui a part del Barça-Feyenoord, pendents del Liverpool-Atlético de Madrid.
12: Sí, gran partit. L'Atlético que va ser capaç de guanyar Anfield fa moltes temporades, el 2020, just abans de la pandèmia, però l'any passat li va donar un repàs el Liverpool. És un bon partit el dia d'avui amb Iraola ja a la banqueta del Liverpool. L'actual campió, el PSG, que jugarà a casa davant l'Slovan de Bratislava, i hi ha un Nàpols-Arsenal també a les 9 de la nit.
4: Nàpols-Arsenal.
12: Sí, sí, 9 de la nit, que no està malament.
4: Sí, sí, sí, sí. Liverpool-Atlético, Nàpols-Arsenal, els dos a les 9.
12: Sí, també juga un Sporting Club de Portugal, Galatasaray, rivals del Barça.
4: El Barça és l'únic que juga a les 6:45?
12: No, juga un Stuttgart Viking, si vols.
4: Stuttgart Viking.
12: Sí, jo aniré...
4: Aquest segur que és el que anirà veient el Fermín mentre està la retransmissió.
12: Sí, tindrà ulls per tot el Fermín, com sempre, però bon partit. Hi ha dos equips noruecs aquest any a la Champions i això és... Mola.
4: Això t'agrada, eh?
12: Sí, el Viking i el Bodo, sí, sí.
4: És un tarat, però amb mayúscules,
3: tarat,
4: eh?
3: No, és amant...
12: T'ho faig per escrit, sí.
4: Per escrit, diu que així té la xuleta. Va, una 32, pausa i recta final del que t'hi jugues.
7: Què t'hi jugues?
14: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
15: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
16: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
17: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
18: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
17: Mardel, dulces de leche, alfajores...
18: En tus postres o como snack a cualquier hora.
17: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
19: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
20: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
21: A Forns Gil som de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
22: Descubre Ascale, los porcelánicos con más trayectoria del mercado en los talleres de marbristas artesans. Superficies de alta precisión y resistencia probada. Ascale y marbristas artesans. Experiencia que deja huella. Entra en marbristasartesans.cat.
23: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50€ y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
14: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
0: Si per tu els programes de futbol sembla que parlin en un altre idioma, què t'hi jugues?
1: Amb... sí que aquí!
4: És bo, el Feyenoord o no?
12: És un bon equip, té bons jugadors, a mi m'agrada molt Jibairo Red, crec que és un lateral amb potencial per ser top.
4: Jibairo Red.
2: No tot medicament, eh? Un Jibairo Red.
0: Què t'hi jugues?
1: Amb... sí que aquí!
5: Entesos de papers?
4: Una 35, que t'hi jugues a Catalunya. Frenkie, ara t'hauràs de protegir. Ho he dit bé, perquè no em diguis així. Ara t'hauràs de protegir, perquè ja està per aquí l'Òscar Nin. Ja està per aquí l'Òscar Nin i ens porta mandanga de la bona. Música del Feyenoord i de Rotterdam.
2: De la premsa tengo que protegir yo siempre, porque siempre estamos igual. Ya sé de qué va, ya sé de qué va. Pero hay que proteger también de la humedad. Porque claro, es que la prensa vais diciendo proteger, proteger... Pero es que no contáis con el número uno en temas de humedad. Y esto es muy de enfadar, porque yo me enfado porque...
3: Pero te enfadas siempre, estás hablando de una cosa
2: porque
3: muy
2: Porque la prensa no habláis de lo que tenéis que hablar. Murprotec, número uno en antihumedad.
4: Murprotec.
2: Claro, en diagnostic, te hacen el mejor diagnóstico posible, son los mejores expertos. Es que no entiendo por qué no hablar más de esto.
4: Gros,
2: tienes que hablar mucho más de esto.
4: Oscar Nin, ¿cómo estás?
24: Bon dia, molt bé, encantat d'estar aquí.
4: Avui, a veure, música tecno de Rotterdam?
24: Avui no podem pujar del carrer Caspa a Rotterdam, però avui portem una mica d'aquesta electrònica de ball, que als Països Baixos, i concretament Rotterdam, és un conclave de la música electrònica de ball.
4: Molt interessant. Sí. Albert Llimós, abans hem explicat que el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ha anunciat que obre expedient per falta molt greu o greu als policies que van pegar a un menor d'edat aficionat del Barça. Tenim el moment en què ho ha explicat, no?
25: Sí, en un intercanvi amb la diputada de Junts, Marta Madrenas, un triple intercanvi, explica Grande Marlaska el que ha passat, o el que consideren que ha passat en aquesta agressió a aquest jove, a aquest menor aficionat del Barça, les declaracions del ministre al Congrés aquest matí.
26: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un Estado de Derecho.
25: Diu senyera, sí, noi. El noi portava una estelada, he preguntat ràpidament a l'equip de Marlaska de dir, és un lapsus, ha dit senyera voluntàriament per intentar... No, volia referir-se a estelada. Per tant, la que és legítima és l'estelada.
4: Val.
25: És un lapsus del ministre.
4: I ella explica clarament que l'actuació policial és reprobable.
25: Sí, sí.
4: I ara falta determinar... si és falta greu o molt greu.
25: I quin tipus de conseqüències hi ha per a aquests agents que van agredir aquest menor aficionat del Barça. En canvi, el que sí que s'ha referit en diferents termes, Grande Marlaska, és sobre la suposada agressió, en aquest cas, a un aficionat escapulat de l'Europa aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, al Corcón, també per part de membres de la Policia Nacional. En la mateixa línia, Marlaska, del que deia el delegat del govern aquí a Catalunya, Carlos Prieto, que deia que tenia informació diferent al comunicat de l'Europa, que denunciava unes agressions tant físiques com també verbals contra aquest aficionat de l'Europa, doncs Marlaska, en la mateixa línia, no té la mateixa informació del cas d'ells respecte, per exemple, el que va passar al Corcón.
26: En Alcorcón habrá que contextualizar y valorar lo que allí aconteció, que según las noticias que tengo al día de hoy son absolutamente diferentes y distintas a lo de Elche.
25: La gran diferència, recordem-ho, els vídeos, la part gràfica, en el cas del Barça i d'ells hi havia desenes de vídeos que il·lustraven bé el que havia passat, en el cas de l'Alcorcón Europa i aquesta agressió, o suposada agressió a l'escapulat, a l'aficionat de l'Europa, no hi ha cap vídeo perquè, diuen els testimonis, que n'hi havia uns quants que havia recollit l'Europa, doncs es van endur aquest noi i les agressions haurien estat fora de la graderia i ningú les podria haver ni vist ni gravat.
4: Gràcies, Albert Llimós. Estem pendents d'acabar la roda de premsa de Javi Hernández. Hem escoltat la primera pregunta. Martí Junca, ha dit alguna cosa més, el jugador de l'Espanyol, millor futbolista jove d'aquest inici de temporada?
27: Bon dia, sí que doncs sí, perquè l'Espanyol aquest cap de setmana s'enfronta a l'Osasuna a Pamplona. Recordem, ho fa en un context potser una mica similar al de l'any passat. L'Espanyol l'any passat arribava havent de certificar la permanència al Sadar. Aquest cop ho fa havent perdut 3 partits consecutius, però Javi Hernández diu que el d'aquest any és un context diferent, que no cal tenir por de tornar a encadenar una ratxa negativa.
6: Bueno, no, nosotros nos enfocamos en cada partido, en ganar cada partido y eso, yo creo que es muy pronto para calificarlo así, pero vamos, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que venimos haciendo con las cosas claras e ir a ganar cada partido. El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido y ya te digo, no sentimos presión.
27: L'Espanyol, que ara mateix és 12, l'Osasuna és 8è i, com he dit, s'enfronten dissabte a un quart de 5 al Sadar, a Pamplona.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: @quetijugues.
4: Us recordo que teniu la porra del partit a Instagram. Resultat i primer golejador podeu aconseguir... una samarreta, soldats de Hansi Flick, com la que estic ensenyant al live del Keti Jugues.
3: Molt xula.
4: Si no la podeu veure, és de color blau, les lletres són vermelles, soldats de Hansi Flick amb l'escut Futbol Club Barcelona. Pot ser vostre si encerteu la porra del partit d'avui amb el primer golejador. A les 6 de la tarda comencem el Keti Jugues Barça, a les 6:30 comença el carrusel, el partit Barça-Feyenoord és a les 6:45 i demà obrirem el bar a les 11 del matí, hora catalana. Núria.
9: Sí que recordem que al YouTube del Que t'hi jugues tenim una enquesta, qui arribarà més lluny a la Champions, i la gent ho té claríssim, 91% al Barça i un 9% al Real Madrid. I sí que, Flaqui, sabeu qui s'ha fet ara últimament TikToker?
3: Qui?
9: Gerard Piqué. Està penjant molts vídeos i mira, ahir, justament el dia que van sortir les nominacions a la Pilota d'Or, va penjar un vídeo, des d'aquí li recomanem que els faci més curts, perquè clar, 4 minuts a TikTok la gent no el consumirà, per tant, Gerard Piqué, que ens escoltes, fes-los més curts.
4: Aviam si t'està escoltant i et fitxarà.
9: Bueno.
4: I crearàs un problema a la cadena
9: Ser.
3: Diu bueno.
9: Bueno, a veure, depèn de les condicions que hi hagi sobre la taula, no? Dit això, sí que mira, he fet un petit abstracte dels moments més interessants de Gerard Piqué analitzant els nominats a la Pilota d'Or.
10: Lista para el Balón de Oro, Pau Cubarsí. Si no fuera defensa central, uno de los favoritos. El tema es que ya sabemos que siendo defensa es mucho más complicado. Top 5. Harry Kane, uno de los favoritos, puede ganarlo. Lamine Yamal, campeón del mundo, uno de los favoritos con Harry Kane. Kylian Mbappé, gran mundial, jugador de mundiales. No creo que esté para ganarlo, pero sí para estar en el top 5. Leo, creo que merece estar entre el top 5. Es un mundial que nadie esperaba. A la edad, tiene que estar ahí arriba. Rodri, otro de los favoritos. Es cierto que, bueno, que ja,
4: però durante el año ha estado
9: con la lesión. Espera.
3: Es muy llàstima.
9: O sea, te triat els bons, clar, ell analitza els 30, eh?
10: Estarà con Kane i con Lamin. Vini, para mí, tenemos que diferenciar lo que es la persona con el jugador. Creo que es un grandísimo jugador.
3: Quédate, gilipollas.
10: Con el como en Brasil, jugador muy, muy importante.
9: Bàsicament, top sí, 10. Que per ells, favorits, Harry Kane i Lamin Yamal. A Gerard Piqué són els que més li agraden per la
4: pilota. A tu, Vini, no t'ha agradat això, eh?
11: No me gusta a mí. Que
9: però
11: diga,
9: si t'ha dicho que eres bueno.
11: Que te separa la tista de la persona es muy buena. Son muy buenos, madre mía.
9: I sí que, ja sabeu que aquesta setmana Mourinho ha tornat a repetir el seu famós porqué.
3: Sí.
9: I un altre exjugador del Barça, en aquest cas Pinto, Pinto, també va penjar un vídeo a TikTok perquè ell té una cançó relacionada amb el porqué de Mourinho.
13: Esto fue en el 2011.
15: Mi incapacidad para responder por qué. ¿Por qué? No sé si son muy simpáticos. ¿Por qué?
13: Esto fue en el 2026.
15: ¿Por qué motivo? ¿Por qué no hablaba del árbitro? ¿Por qué? Y me gustaría que me respondieran.
9: Aquesta és la cançó, eh?
4: Quan Pinto parla, és Víctor Pazzi andalús. Però clar, és que és clavat. És Víctor Pazzi andalús. Estàs d'acord, Òscar Nin?
24: Bueno, sí, estic d'acord.
4: I t'agrada la cançó de Pinto com a expert en música?
24: Ah, no. No, home, encara tenim...
3: criteri.
24: Molt poquet i molt, molt underground, però encara tenim una miqueta de criteri. Escolta, he vingut amb el Talbot Horizon.
3: Sí.
24: I he portat unes cintes avui perquè farem aquest recorregut sonor. No podem pujar a Rotterdam, que és
3: una mica lluny.
24: És la ciutat de l'equip que ens visita avui. Però va, pugem al Talbot Horizon i fotem una d'allò. No sé si sabeu que Rotterdam és una de les ciutats europees i del món.
4: Ho fem bé i tirem la sintonia de la secció.
24: Home, va ser que sí.
7: El futbol sona música amb Òscar Nin.
4: I vigila,
24: sí,
4: per a que no ens enganyis,
24: sí,
4: Hem demanat el comodí d'un periodista, diria jo, llegenda del periodisme,
16: ojo,
4: que està a Barcelona, però que coneix molt bé, òbviament, el seu país, que són, és Holanda, els Països Baixos, i que, a part d'agradar-li el futbol, li agrada la cultura en general. Edwin Winkels, què tal, com estàs?
16: Home,
17: per favor. Gràcies, perdó, gràcies pel piropo, però els llegendes estan morts.
4: No estic d'acord. Crec que les llegendes s'han de convertir en llegenda quan estan vives, quan no toquen. Quan estan mortes.
18: Mira el pobre Gaudí, que va haver de matar-lo.
4: Tramvia.
24: Doncs escolta, Rotterdam, no sé si ho sabeu, és una de les capitals del món, a Europa, que és un conclau de la música electrònica de ball.
4: Espera un moment, Edwin, estàs d'acord? És veritat, l'Òscar Nin no ens enganya.
17: No entenc massa de música, però jo he viscut de música de Rotterdam, he viscut fa 40 anys allà, uns anys, i sí, ja era un lloc on amb clubs molt en aquella època eren molt alternatius i tot això.
24: Perfecte. Sí, és això, també és molt coneguda a Rotterdam per això, no sé si sabeu el que és una rave. Són aquestes festes de música electrònica que es fan en naus industrials.
4: Una rave, no?
18: Una rave. Va començar a Rotterdam?
24: Van començar els Països Baixos.
4: Ah, sí?
24: Sí, però ben bé a Rotterdam.
4: Les rades van començar els Països Baixos?
24: A 3 o 4 punts també d'Europa. Berlín va ser una d'aquests puestos.
18: Llinars del Vallès.
24: Llinars del Vallès també. Hospitalet, detrás de Cornellà, etc. I tot això. Però, escolta, allà també hi ha una masia de molts artistes coneguts arreu del món. Si us sembla, comencem amb aquest... començo a posar cintes al Talbot Horizon. Jo crec que aquest és el grup més conegut internacionalment de lo modern contemporani, de Rotterdam, que sonen així i ara els presentarem.

0: Això.
1: Això ve d'allà?
2: Això ve de Rotterdam. De Rotterdam. Això està sonant als Venga Boys.
0: Sí.
2: Aquest mitiquíssima banda matxembrat entre dones, homes, algun poni també per allà hi havia, que són especialistes amb un so que es diu Eurodance. Què és l'Eurodance? És pop electrònic ballable amb una mica de petardeo. Els Venga Boys han venut milions i continuen venent, fent molts clics a Spotify amb aquest tipus de cançons. Està sonant We Like to Party, però ara posarem un altre que és...
1: Temazo.
2: És que amb això m'aganes... Jo sóc molt especialista en posar-me al Talbot Horizon i m'agrada molt anar a Martorell a tomar-me el primer cacharro
1: sí,
2: i que soni això de fons, el bum, bum, bum.

0: boom, boom, boom.
1: Ahí està, eh? Aquesta també ve de Rotterdam?
2: Aquesta ve de Rotterdam i aquesta, amics, he vist ara el Lluís aquí, que m'està mirant amb ulls de Bacardí,
3: sí,
2: pinya,
3: una miqueta. Com em coneixes, com aquest,
2: amb aquest boom, boom.
1: En sèrio, estic flipant que vinguin aquestes de Rotterdam. Són superconegudes.
2: Són superconegudes. Rematem, i ara flipareu, perquè aquesta també va ser un número 1, amb el Up and Down, també dels Venga Boys, que sonava així.

0: Ja estàs fent la banda sonora de la prèvia al Ketis US Barça avui.
1: Sí, absolutament. És que ja estem fent la prèvia. Bueno, és
0: tal qual, mica... Anna Palet, si ens estàs escoltant a la ràdio ara mateix, que segur que sí, agafa la llista de l'Òscar Nin, que avui sonaran totes a la prèvia del Ketis US Barça.
1: Agafeu tot el que vulgueu. Ja, és que aquesta hora, aquesta música, jo, és, bueno, Bacardí Pinya, Cuatro Pinya...
2: Sí, però a diferència, anem a Rotterdam, primera parada amb Martorell.
1: A Martorell, el primer cacharro, i ja posem tercera, i aquesta no és tan coneguda, però és la meva favorita dels Venga Boys. L'escoltem i ara parlem d'aquesta cançó perquè, amics, ojo amb el tema, perquè es diu Parada de Tetes.

0: cantant gaire. Però aquí l'important és que es mogui la parada de...
1: Aguanta un moment, perquè ara continuarem amb més cançons que venen de Rotterdam. T'ho juro que no sabia que aquestes venien d'allà i que era, diguem-ne, l'origen de la música techno.
0: Correcte.
1: I venia d'allà la festa rave, que s'ha exportat a tota Europa. Però hem trucat a l'Edwin Winkels, òbviament no perquè balli amb nosaltres a la ràdio el que t'hi jugues, sinó perquè ahir vas estar a la roda de premsa, avui estaràs al partit. Viatjaran 3.000 aficionats del Feyenoord, Edwin, i a la reunió de redacció ens preguntàvem com són, perquè n'hi ha 300 radicals i tenen fama de ser una afició complicada. Pues sí. És així?
2: Pues sí, sí, tenen fama. I fama justificada, perquè han, a vegades més, a vegades menys, però han causat problemes, també sortides a l'estranger. El més famós cas del Feyenoord que jo recordo, un partit a Roma, i uns tios van destruir un dels fons monumentals que hi havia a Roma, en no sé quina piazza era, la Piazza Espanya, crec. I han sigut sancionats moltes vegades, jugar sense públic, etc. O sigui que no són els... Tenen fama, sí, no tots, eh? O sigui, és sempre un petit grup, però els hooligans, diguem, són famosos.
1: Perquè el Feyenoord és un històric dels Països Baixos. L'altre dia vam parlar amb un jugador, Javi López, que ens deia que l'objectiu és guanyar la Eredivisie, la Lliga Holandesa, i passar de ronda a la Champions. El veus capaç de competir al Barça o no?
2: Tal com van els dos, a veure, la diferència en qualitat és molt gran. El Barça, a més, com està jugant, i no, 5 gols per partit i tot això, Feyenoord és molt, molt, molt menor. Sempre és futbol, no saps el que pot passar, però en teoria, no tenen cap opció. O sigui, ells ja han sigut, han cridat d'alegria quan van conèixer el sorteig, perquè volien jugar contra el Barça, encara que no guanyar, però jugar aquí al Camp Nou i tot, els agrada a tots, i ja pensaran en propers partits per guanyar els punts necessaris per passar ronda.
1: Edwin, una curiositat abans de tancar. Com a holandès, t'agrada que Xavi sigui el seleccionador? Agrada ja que Xavi sigui el nou seleccionador dels Països Baixos?
3: You like?
2: Sí, el primer es va costar, perquè fa tants anys que no havia un estranger que era seleccionador d'Holanda, pensaven, has de conèixer molt bé la cultura holandesa i tot això. Bueno, Xavi coneix a Cruyff i Van Gaal, a Koeman i tots, o sigui, una mica de cultura ho coneix, i jo crec que l'estan acceptant, i a mi em fa molta gràcia que abans els holandesos, una mica prepotents que hem sigut sempre, veníem aquí a ensenyar a jugar a futbol, no? Des de Cruyff a Van Gaal, i ara com a Holanda hem perdut el bon gust al futbol ofensiu i tot això, es fitxa Mitchell del Girona per a fer-la jugar bé, i Holanda la selecció a Xavi. A mi em sembla perfecte. És un és una altra manera d'invadir els Països Baixos que en la guerra de fa 3 segles.
1: Edwin, ens veiem al Camp Nou, gràcies.
3: Dankjewel, Dankjewel per les paraules. Dankjewel.
2: Gràcies, molt gust.
1: Agradat, Xavi.
3: Home, sí,
1: això, Edwin Winkels, és un referent.
3: Goe de Morgan, Edwin. Nada, dankjewel.
1: Per cert, ens envia un missatge el Carles Couso, company de Girona, que quan el Feyenoord va jugar a Montilivi, els aficionats la van liar bastant, fins al punt que van llançar gots contra l'afició del Girona. Un dels gots va impactar al cap d'un nen que estava veient el partit, i des de llavors van posar xarxes a la zona de l'afició rival.
3: Pensava que deies a la porteria i pensava, home, ja potser les podria haver posat abans.
1: Lo important és que la gent s'ho passi bé, i per això ens poses la música, Òscar.
0: Escolta, anem amb un altre DJ i productor que, atenció, és la mà dreta de David Guetta en tasques de producció, i que, a més, aquest estiu està punxant amb ell a la residència que té David Guetta a Ushuaia, Eivissa. Els dilluns té una festa a Ushuaia que es diu Fuck Me, I'm Famous. Oliver Heldens, que és de Rotterdam i és un dels DJs.
1: O sigui, la mà dreta de David Guetta és de Rotterdam.
0: És de Rotterdam, i aquest, i el que ve després, jo els he vist amb aquests ullets, amb samarretes del Feyenoord. Escoltem aquest tema, que tu, que ets una mica jevirulillo, així, és una mica de ir con camiseta de bus i leño i fer així, segurament et sonarà d'algú. Atenció!

0: y Oliver y suelta el bombito.
1: Pero pregunta, ¿sí? ¿La original es Seba?
0: No. Ah. Aquí esto es una...
2: Espera, que puye.
3: Súbeme, mira. Vámonos.
0: ¿Y qué pasa? ¿Falta algo? ¿Estás sola? No estás sola, estás con Oscar Mín en la cadena SER, amiga. Atención, hasta sonar Oliver Heldens, recordem, a residència d'Eivissa, amb el David Guetta. Mira, aquest que sona ara és un tipus que quan jo treballava al Sonar fa molts anys vaig treballar...
2: Tu vas treballar al Sonar?
0: Vaig treballar al Sonar durant 12 anys i aquest senyor el vam portar dos cops. És un dels tios que fot un tecno una mica raret dels Països Baixos, fot una cosa que a Madrid diuen zapatilla, que és sona que trona, i és una miqueta, una mica hardcore. Així sona el Speedy G amb aquest tema Pullover des de Rotterdam.

0: una miqueta matraca.
1: M'encanta que els oients comentin la teva secció. Sí? Carnin, diu el Marcos, primer catxarro a Martorell és quan anaves a Florida 135 des de Barcelona. Clar. Un clàssic.
0: Ara, clar. Primer parada i fonda. El primer catxarro, digues que sí, amic. Escolta, pues, per què no rematem amb una cosa? No sé si sabeu.
1: Aquest també és Oliver Heldens, eh?
0: Sí, aquest
1: el
0: és...
1: Que
0: no,
1: va...
0: aquest és Speedy G. Aquest és Tecno Underground. Que el vam portar al Sonar, tal. És un tio dins
1: aquest,
0: de l'Underground.
1: Speedy G. Aquest també anava amb la samarreta del Feyenoord.
0: Aquest també l'he vist jo al Sonar, amb la samarreta del...
1: Al Sonar?
0: La samarreta del Feyenoord, i també el vam tindre que acollir de terra, perquè aquesta gent venen amb molta set. Sempre a Catalunya venen amb molta set i d'allò.
1: O sigui, Speedy G i Oliver Heldens, que és la madreta de David Guetta,
0: correcte,
1: són del Feyenoord fins al punt que a vegades punxen amb la samarreta del Feyenoord.
0: Ah, de vegades sí, i ho podeu comprovar a Instagram, que hi ha fotos penjades d'elles. Em deixa rematar amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè jo crec que és el primer cop que això sona a una ràdio espanyola.
1: És una responsabilitat molt gran, sí, perquè tancarem el Que t'hi jugues amb aquesta cançó.
0: Pensava que anaves a dir, tancarem la ràdio amb aquesta cançó. Bueno, no, esperem que no, amics.
2: Depèn.
0: El Rotterdam Terror Cops són una banda pionera en el hardcore electrònic i Gaber.
3: Ja,
0: atenció,
3: tu.
0: Rotterdam Terror Corps.
3: Ja veuràs tu.
0: Atenció, perquè aquí es barreja.
1: Hem de posar a saltar o
3: el
1: no?
3: El cadàver del terror de Rotterdam.
1: A veure, espera. Si ens esteu escoltant, sí, i aneu conduint, pareu el cotxe.
0: Pareu el taró, perquè això és una
1: si
0: barreja.
1: Si esteu fent el dinar, pareu.
0: Pareu. Para la cinta. Para la cinta, perquè aquí barregem sorolls d'aparells de dentista amb bombo maquinero brutal. I això... és, ja, això, jo ara mateix agafaria el Talbot Horizon i el posaria a dos rodes quan Benzema sortia de la ciutat esportiva i mentre sona el Rotterdam Terror Cops. Endavant amb la matraca.
3: Són sons d'error de Windows.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs això, això de Rotterdam, eh?
0: Al Rotterdam som especialistes en això. Porten des dels finals dels 80 fent aquest tipus de música, que és aquella gent que va amb la bomber, con el peinado de cenicero, sí. I porta així, i tenen generalment la barbilla molt cap a dalt quan es dirigeixen a tu. Però bona gent.
1: La cançó com es diu?
0: No me'n recordo, perquè deu ser algo així com Terror en Rotterdam. No sé, és gent una mica particular, aquesta gent, eh? Se'ls ha de donar a dinar a part.
1: Doncs amb aquesta cançó, tanquem el Que t'hi jugues.
3: Saps quan estaves
1: això
3: jugant?
1: Això ja és un
0: cobaia,
1: eh? Sí, sí, puja.
0: Vamos, recordem. Sorolls de dentista i bombo a matraca. Vamos.
3: Quan jugaves al PC de futbol i se't penjava l'ordinador?
0: Correcte. Sí. El primer catxarro en Martorell.
1: Ai, ja s'ha calmat. Espera, que ara hi tornarà.
0: Vamos, Lluís, que no falte de nada ni pa mi ni pa los míos.
1: Vinga, i ara no parleu, que si algú vol ballar, molestem.
0: Puja, vamos.
3: Què t'hi jugues?
0: Què t'hi jugues? Quina matraqueta, amigues?
1: Hem canviat balena per això.
0: Sí?
2: Bueno, tots són estils.
1: Hardcore de Rotterdam.
2: Tots són estils, eh? És el que porta a Rotterdam, tu.
1: Gràcies per escoltar-nos. Que no ens passi res aquesta tarda. Adeu!

0: arrancamos. Son las 2 de la tarde y 6 minutos.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
2: Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia per desavinences amb la consellera Núria Parlon.
3: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni, ni amb la nostra família.
2: El relleu és el mateix del 2017. Ferran López el substituirà com quan va ser cessat pel 155. L'oposició carrega directament contra Salvador Illa perquè va ser el president qui va apostar per Trapero.
4: Aquest govern és un autèntic desgavell. S'acumulen les dimissions i els cessaments dels números 2 i els números 3.
5: És una aposta política del propi president Illa, que es tracta d'un fracàs absolut.
6: Nova setmana, nova crisi.
2: La dimissió ha eclipsat un anunci històric. Per primera vegada, una dona serà la màxima responsable d'un cos policial a tot Espanya. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. Reobert a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, tallada durant dues hores per la caiguda d'un llamp. També s'han cancel·lat 30 vols a l'aeroport del Prat. El temporal no ha afectat del tot a les comarques on el govern havia ordenat tancar escoles i restringir la mobilitat. En canvi, sí que ha plogut molt al nord, al Ripollès i a la Garrotxa. Pedregada i fortes ratxes de vent a Olot. Ha de seguir plovent, ara ens ho explica en Jordi Carbó. Els sindicats de metges convoquen vaga indefinida a tot Espanya a partir de l'octubre en contra de l'Estatut Marc del Ministeri. El sindicat majoritari a Catalunya, Metges de Catalunya, assuma l'aturada recordant que des que governa el PSC, la Conselleria de Salut no els ha reunit ni una sola vegada. El Ministeri de l'Interior obre un expedient per una falta greu a un dels policies nacionals que van agredir a un menor a Elx que portava una estelada.
7: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia.
2: Així ho ha confirmat el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats. Tot això en aquest dimecres de Champions. Avui el Barça debuta al Camp Nou contra el Feyenoord a 6:15 i ja tenim la llista de convocats, Nil Solà.
8: El Barça ja és a l'hotel de concentració des de fa una estona, al centre de Barcelona. Ho fa amb la única novetat a la convocatòria de Brian Fariñas, que entra en el lloc d'Eric García, que es perdrà aquest partit per la vermella que va veure el Metropolitano la temporada passada en els quarts de final de la Champions. Està bé de la seva lesió, però avui no hi serà. S'esperen rotacions importants a l'11 de Hansi Flick.
2: Avui que us anunciem que per primera vegada dues emissores en català que són competència faran emissió conjunta d'aquí una setmana, dimecres que ve, per celebrar els 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català, Catalunya Ràdio i aquesta casa, Ser Catalunya, faran un programa conjunt al Camp Nou, abans del Barça Racing. Al final d'aquest informatiu us n'expliquem tots els detalls. A la tècnica, Jordi Orós, a la producció, Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena Ser i Ser Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
2: Què tal? Bona tarda. Josep Lluís Trapero plega dels Mossos, dimiteix com a director general de la policia i a ell no l'hem escoltat, però sabem que ho fa per desavinences amb Núria Parlon. La consellera d'Interior és qui ho ha anunciat i ho ha fet així.
3: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem a especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
2: Andrea Villoria, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
2: Ha explicat Parlon que li hagués agradat que Trapero acabés el mandat. Se li ha preguntat del dret i del revés què és el que ha passat, per què Trapero no ha esgotat la legislatura.
9: Doncs per discrepàncies podríem dir que per una tensió entre ells dos que ha anat creixent en aquests darrers dos anys de legislatura, per desavinences en algunes decisions, per exemple, recentment per la reacció que s'havia de prendre davant de la polèmica per les infiltracions de Mossos en una assemblea de docents o la tria de la nova cap del cos, però també per un tema de sintonia personal que ha acabat amb Trapero informant-la a finals d'aquest agost, fa dues setmanes, de que volia deixar el càrrec. La consellera no ho ha negat, però tampoc ha volgut aprofundir-hi.
3: És una decisió personal seva que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en la seva estat. Jo no faré autocrítica de les relacions personals. Jo crec que hem treballat bé. Òbviament, no amb tot podem estar d'acord sempre amb els nostres companys de feina ni, ni amb la nostra família. Òbviament, el director Trapero tenia plena confiança per part del president de la Generalitat.
9: Ara Trapero tornarà al seu antic càrrec a l'ADAS, la Divisió d'Avaluació de Serveis, que és on es revisen els dispositius policials, i la consellera assegura que es mantindrà tot i així les prioritats que tant ell com el cap del cos han marcat aquests dos anys.

0: Sigue la Vuelta Ciclista a España en tu dispositivo móvil. Conéctate a nuestra web cadenaser.com o entra en nuestra aplicación. La Vuelta rueda en la SER.
1: Todo el rato vuelvo a ese niño. Si me veo muy separado, que a veces es inevitable, no me siento cómodo.
2: Manuel Carrasco, Gato Pardo.
1: Es como que hay algo en aquel niño, hay una pureza que a mí me hace sentir la vida como más bonita, de alguna manera. Hay cierta ingenuidad que creo que aún conservo y que mantiene mi ilusión despierta.
2: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos, solo en El Faro.
3: ¡Qué regalo!
1: Me ha iluminado, ¿eh?
2: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
4: La SER, el sonido de la vida.
5: Vuelta Ciclista España 2026. Cadena SER.
6: Chor, 2.5, Ha subido un minutito la ventaja,
7: Sí, la verdad es que los ciclistas que van en la escapada deben de regularse. Está claro que saben que el pelotón cuando quiera.
8: SER Tarragona, Radio Reus. Blue arriba per primera vegada a Parc Central. Del 5 al 12 de setembre, vine a conèixer en persona a Blue i a Bingo. Prepara't per jugar amb família, imaginar i viure aventures amb els teus personatges preferits amb accés totalment gratuït. Fes la teva reserva a la web de Parc Central, el teu centre comercial a Tarragona on viure les millors experiències en família.
9: Descobreix Venus, porcelànic d'alta gamma a més de 120 tallers de marristes artesans. Textures realistes i durabilitat total. Venus i marbristes artesans, elegància que perdura. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
10: Barra y mantel Gastrogrill en Cambrils. Tapas, pinchos, montaditos, cazuelas, milanesas, empanadas, hamburguesas y nuestras delicias. Tartares, tatakis, pastas frescas, ensaladas. Menú mediodía por 15,90€. Sábados, domingos y festivos, 18,50€. Reservas 977-36-5314. Rambla Jaume I 53, Cambrils.
11: Tengo cucarachas en casa. Yo llamo a Sunet Plagas, especialistas en control de plagas. Cucarachas, hormigas, roedores. Les puedes enviar una foto por WhatsApp y te recomiendan el mejor tratamiento adaptado a tus necesidades.
12: Parece muy cómodo. ¿Cómo los encuentro?
11: En sunetplagas.com.
13: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, la última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
14: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
15: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
14: Amb un Barça Les Palmes va començar tot.
16: Amb un Barça Racing la història continua.
14: El Que t'hi jugues Barça de SER Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
16: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
17: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
14: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
16: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
14: Que t'hi jugues Barça a SER Catalunya.
16: 50 anys de futbol en català.
18: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
2: Qualitat i rapidesa. Som a Tarragona, Reus, Valls, Amposta, Tortosa, El Vendrell i Benicarló.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu.
2: Centre Mèdic Alomar. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Restaurante Pizzeria Lamborghini, la verdadera gastronomía italiana. Pastas y más de 100 tipos de pizzas a escoger. Menú de mediodía con primeros y segundos platos muy variados por 15,90€. Fines de semana 18,90€. Menú de noche 23,50€. Restaurante Pizzeria Lamborghini, Hugo de Moncada 1, Cambrils. Disfruta también de nuestra terraza.
4: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia, t'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu, l'última tecnologia en odontologia i amb finançament a vida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus, blancadent.com. Un somriure, mil somriures. A la teva empresa la seguretat és prioritària. Amb Sonet Plagues protegeixes el teu negoci de la legionel·la amb controls, prevenció i tractaments certificats. Confia en els nostres experts i garanteix un espai segur per als clients i treballadors. Sonet Plagues. Tranquil·litat també a l'aigua. Sonetplagues.com.
5: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
6: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
7: T'has immolat emocionalment, amb sort de tu.
6: És que és una cançó molt bonica, no puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
7: Què et passa pel cap quan sona?
6: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
5: de tu. Llapis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'API web de la SER. Sort en tinc
8: de tu. Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
9: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
8: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
10: Amb un Barça Racing la història continua.
8: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
10: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
11: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
8: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
10: Sique Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
8: Què t'hi jugues Barça? A Ser Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.